0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Ràdio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

Itàlia el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica, té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: La mejor música en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Éxitos encadenados. Encadenados. Encadenados. La música que quieres escuchar.
4: La música que quieres escuchar
3: en Radio Montornès.
4: En Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: radio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Ahora tú. Como yo. ¿Vale?
1: A ver, tú primero.
0: Vale.
1: ¿Cómo es?

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica, té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Dóna'm estiu.
6: Dóna'm calor.
5: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
6: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Atenció, perquè avui és dissabte 12 de setembre de 2026 i tornem a trobar-nos al Miquel Zafra a la part tècnica i aquesta qui us parla, la Núria Cachán. Després de la celebració, del Dia de Catalunya, la Diada de Catalunya, doncs avui tornem amb els millors moments que ens ha deixat aquesta setmana. Espero que vosaltres també gaudiu del cap de setmana i si és un pont, si és un cap de setmana llarg, doncs millor que millor. Comencem. Miquel, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Bon dissabte a tothom. Què tal? Com esteu?
1: Doncs encantats de tornar a passar per aquí i deixar res, 5 cèntims del que hem fet aquesta darrera setmana, que ha estat contundent, perquè ja sabeu, ha començat el gros de Festa Major i això ens porta a parlar amb entitats, amb associacions, amb gent que es mou perquè la nostra Festa Major tingui allò identitat pròpia. I per això avui doncs volem fer un recull d'alguns d'aquests moments. Comencem, no,
2: Comencem,
1: Miquel?
2: Comencem, sí, que estem, com tu dius, ben preparats ja per al que tenim ja aquesta setmana vinent. Hem de prendre vitamines perquè tenim moltes coses a fer.
1: I tant. I ja sabeu, un bon esmorzar, que és dissabte, amb tota la tranquil·litat que això dona. Bé, començarem amb parlant de la comunitat educativa, que va donar la benvinguda plegada al nou curs a una trobada que es va fer un dia abans de començar al col·le. Es va fer al Teatre Margarida Xirgo i jo crec que val la pena que escoltem aquest moment. Va ser un dia abans de començar escola i la trobada va ser molt interessant. També us recordarem que aquest estiu tant la Brigada Municipal d'Obres com dues empreses externes de l'Ajuntament han realitzat obres per millorar diversos equipaments. Aquests treballs que normalment es fan als mesos d'estiu, doncs ara llueixen molt, sobretot en aquests equipaments. Escoltarem on i com i quan s'han fet totes aquestes obres al voltant de les entitats i allò que envolta el nostre poble. Continuarem amb la Bet Quadrada. Sabeu que per parlar de cuina sempre la Bet està presta i disposta i com que aquests dies estem pràcticament de Festa Major, què millor que preparar la massa per fer una bona pizza casera i tenir allò mig preparat, eh? Perquè de vegades arribem d'activitats al carrer i no sabem què fer per sopar o per dinar i mireu, una pizza encandila a tothom a casa, quedes bé i si a sobre la omples de productes vegetals, amb una mica també d'allò que us agrada, proteïna, doncs tenim un sopar casolà que agrada a tothom i que és sa. Doncs vinga, Bet Quadrades, com elaborar una massa de pizza. Aquesta setmana també ens ha visitat un dels nostres col·laboradors, és el Quintín Valiente, que sempre ens fa un recull del més destacable de cada mes. Doncs el Quintín ens parla de setembre, de festes, festivitats, de refranys, ens porta també algun conte. Doncs escoltarem la secció del Quintín Valiente. Elisabet Rebollo porta consells per la tornada de vacances i com podem superar la crisi postvacacional. La Elisabet Rebollo és la nostra coach i d'això sap un món. Escoltarem també la seva secció. I com sabeu, tenim pregonero per aquest 2026 i com que estem ja a punt de tocar la Festa Major, doncs escoltar també el que farà el veí, que farà el pregó per aquestes festes 2026. Es tracta del Miguel Ollo, un montornesenc que se li va acudir fer unes postals, una iniciativa personal que va pagar de la seva butxaca i ha fet un seguit de postals al voltant de 70 postals que doncs serveixen per documentar llocs, persones, moments del nostre estimat Montornès. Una col·lecció que ja tenim a casa nostra i que formarà part dels nostres records. Per això l'Ajuntament ha cregut que era interessant que el Miguel de l'Olló fes el pregó d'enguany. Doncs avui parlem amb ell. I aquestes són algunes de les propostes que us hem preparat per aquest dissabte. Esteu preparats? Doncs vinga, nosaltres ja a punt. Us diré que avui és el Dia Mundial de les Nacions Unides per la Cooperació Sud-Sud. Cada 12 de setembre se celebra al món aquest dia i l'organització doncs, el que vol és conscienciar sobre aquest dia. Per cert, també és el Dia Mundial de la Arepa. La arepa és un esmorzar típic d'altres països del món, concretament de Venezuela. I doncs és un bon moment potser per investigar i fer una arepa a casa. És molt fàcil, és molt semblant també a altres productes que fem nosaltres i potser us sorprèn. Busqueu informació avui sobre la arepa. També us diré que és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya, Dia Mundial dels Primers Auxilis, Dia del Benestar al Carib i el Dia Internacional del Crochet. Avui dissabte doncs, volem, com sempre, felicitar a totes les persones que celebren el dia del seu sant i a tots els que celebren el seu aniversari. Des d'aquí, per molts anys, felicitats i que tingueu un dia meravellós. Recordeu que avui la farmàcia de Guàrdia és la farmàcia Montornès a l'avinguda 11 de setembre número 7. I demà diumenge serà la farmàcia Mugent a l'avinguda Ernest Lluc número 7. Per qualsevol emergència teniu el 061, el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local 93 572 11 10.
3: A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les Mañanes, amb Núria Catxán i Miquel Zafra.
1: Ahir, al matí, el Teatre Margarida Xirgo es va quedar petit per acollir a tota la comunitat educativa del municipi i donar la benvinguda al nou curs 2026-2027. Hi van assistir professors i professores de tots els centres educatius, així com de les escoles bressol, els centres infantils, juvenils i de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. L'objectiu de la trobada, segons va declarar l'alcalde i regidor d'Educació, José Montero, és que els professionals es puguin conèixer entre ells i elles i poder tractar un tema concret que enguany ha estat el benestar.
4: Ens permet conèixer i que es coneguin els professionals entre ells, també els que són nouvinguts a Montornès, que venen per primera vegada a algun centre o a algun equipament. Per tant, llancem aquesta idea de comunitat, de començar a treballar. Aprofitem sempre per treballar algun tema específic amb algun especialista que sigui un estímul també d'aquesta reflexió, diguéssim, inaugural del curs i ho valorem molt, no? Per tant, avui està sent, perquè veiem un èxit, no? Hi ha una presència molt àmplia, això vol dir que els professionals tenen ganes, que valoren aquesta trobada, que recuperem després d'un parell d'anys sense funcionar i esperem que això sigui un bon punt de partida, diguéssim, del que ha de ser aquest curs.
1: Com dèiem, el tema per reflexionar enguany ha estat el benestar. En Ramiro Ortegón, de l'entitat CER, ha estat l'encarregat de conduir una conferència en la que va parlar de l'autobenestar per transmetre-ho a la resta.
5: Treballem sobretot sobre el benestar del professional, a un espai de treball on poder fer autoreflexió en relació a com el benestar es construeix en les relacions i també en la cura del professional i com podem promoure el benestar dels infants a través de cuidar-nos nosaltres com a equips. A més, en un moment en el que quan el món està mogut és molt necessari que nosaltres trobem molt al nostre centre i, mai millor dit, els nostres centres estan benestar. perquè així comencem amb un llenguatge compartit, el poder treballar una mirada de benestar en tota una comunitat i tot un territori ens permet poder treballar de la amb un mateix criteri de cara a poder cuidar els infants, adolescents i també les famílies que necessiten del nostre acompanyament. A poder acompanyar o poder apostar també per poder iniciar un curs des del benestar com a bandera és també tota una aposta de política pública que ens permeti poder arribar a on estem reivindicant que volem arribar, que és estar millor.
1: La tècnica d'infància, Esther Bello, ha posat en valor el fet de reunió professionals de l'educació, formal i no formal, i ha recordat quins serveis s'ofereixen al poble.
6: Està la part formal, però la part no formal, un cop acaba l'escola, tots els agents que eduquen. Llavors és molt important tenir aquesta part en compte, perquè incideix molt més del que ens pensem en aquests resultats educatius que han de tenir els infants, joves i adolescents. Pintor Mir, Peixera, tenim dos equipaments infantils, que això passa en molt pocs pobles, tenim pressupostos participatius infantils, per tant ja els demanem que formin part de la gestió de l'economia del municipi, des de que són molt petits. Consell d'Infants com a òrgan de participació, fem dinamització de patis per tenir vincle amb ells des de l'escola però que tingui impacte a les places i parts del municipi, a l'espai públic i se'l facin seu. Per tant, és que a Montornès hi ha una mirada molt extensa del tema educatiu.
1: L'Adrià Martínez és el director de l'Escola Palau d'Ametlla i ell afirma que cal continuar treballant per aconseguir moltes més millores en el sistema educatiu.
7: A nivell d'expectatives amb el departament crec que han donat màxims i el que és important és no perdre les converses i seguir treballant per unes millores del sistema educatiu, tot i que ens sembla que ara no s'aconseguirà gaire cosa més. Sabem que hi ha centres que tindrà més seguiment i altres no tant, i la qüestió és que els sindicats puguin seguir tenint unes converses amb el departament per intentar aconseguir afiançar una sèrie de millores que necessitem al sistema educatiu.
1: En aquest sentit, l'alcalde i regidor d'Educació, el José Montero, ha dit que donen suport a aquestes reivindicacions.
4: Conscients de que la comunitat educativa doncs, està en una situació tensa, no? Va acabar el curs amb moltes dificultats. Nosaltres donem suport, evidentment, a les reivindicacions, compartim la preocupació i també oferim el nostre compromís de la millora contínua i de dedicar els recursos que siguin necessaris.
1: El curs 2026-2027 ha començat avui, justament avui, i ho ha fet amb una vaga convocada pels principals sindicats.
0: Les mañanas de Radio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a maredadeudelmón.com.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Els millors moments dels matins, ara, durant el cap de setmana. Durant aquest estiu, tant la Brigada Municipal d'Obres com dues empreses externes han realitzat obres de millora a diversos equipaments. Tot i que la gran majoria han estat tasques de manteniment, hi havia un equipament que necessitava intervenció urgent. Es tracta del Centre Juvenil Satèl·lit. Abans de l'estiu va patir un despreniment del sostre i s'ha reparat la canal interior de recollida.

0: ha sigut una situació sobrevinguda que hem hagut de respondre, perquè a més també hi havia un risc pels usuaris i també pels treballadors i treballadores, per tant aquesta no es podia demorar, tot i que era complexa de gestió i de cost elevat, però aquesta era la que era, diguéssim, insubstituïble. Després ja s'aprofita per pintar, perquè també les façanes pues ja també acumulen deficiències i també per les humitats, tot i així conservant, ja sabeu que hi ha aquests grafitis que són valorats, per tant hem pintat les parts generals, diguéssim, conservant aquests grafitis.
1: Altres equipaments on s'han fet actuacions en els darrers dies són els casals de la gent gran, en tots dos casos per fer-los més accessibles. El centre s'havia canviat la porta per una corredissa, mentre que al nord s'havia eliminat l'esglaó. Així ho explicava José Montero.
0: Hi havia certes necessitats de millora per qüestions d'accessibilitat i el que hem fet és canviar la porta d'accés del casal del centre, perquè era una porta que requeria obrir-la manualment, llavors ja feia temps que havien analitzat que valia la pena posar una porta automàtica i això ha sigut molt valorat pels usuaris. I en el cas de Montornès Nord, allà hi havia un desnivell en l'accés que també les persones que tenen dificultat de mobilitat i amb les persones grans és més notori i ja feia temps que calia. Per tant, també hem prioritzat en el moment de tancament o d'ús més baix de fer aquestes millores d'accessibilitat i també de fer pintures generals, que això sempre és necessari.
1: Aquests dies també s'han posat a punt als centres educatius de cara a aquest nou curs. Per exemple, a l'Escola Marinada s'han renovat els lavabos de les aules infantil, a l'Escola Sant Sadurní s'han pintat els murs del pati i a l'edifici de l'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental han pintat el paviment amb una pintura antirrelliscant. L'alcalde ha recordat que el mes d'agost és el millor moment per fer aquestes actuacions.
0: I hem d'aprofitar-ho perquè els equipaments tenen un ús molt intensiu i requereixen d'un manteniment, diguéssim, més senzill, més de petites coses i algunes actuacions de més envergadura que requereixen també contractacions externes per nosaltres, així que es planifica sempre l'estiu per fer totes aquestes actuacions. Per tant, així és l'estiu, necessitem repassar les necessitats dels equipaments i escoles i dedicar els recursos necessaris perquè ara, quan comenci el curs, amb els alumnes la setmana que ve, doncs que tot estigui a punt i haguem millorat el que és necessari, així com també els entorns, no? És un moment també de revisar totes les accessos als col·les, les zones jardinades, els parcs infantils, que estigui tot a punt per l'arribada dels nens i les nenes i l'inici del curs.
1: Finalment, repassem les obres que s'han fet al complex esportiu municipal, les Vernedes, on s'han canviat els paviments de diverses sales, s'han redistribuït i repintat espais i s'han canviat lluminàries. L'alcalde José Montero ha declarat que les millores responen a peticions de les persones usuàries.
0: El complex esportiu, que és un equipament que té un ús molt intensiu, que té molta demanda i que hi havia moltes queixes, han fet actuacions a les sales principals de més ús, no? La sala polivalent de la planta primera, la sala de fitness i la sala polivalent de planta baixa, amb aquest ús requeria la substitució de paviments, pintures, nous arrambadors, vull dir, es fa aquesta posta al dia, diguéssim, per necessitats.
1: La gran majoria de les actuacions fetes als equipaments municipals han estat executades per dues empreses externes. El cost total arriba als gairebé 150.000 euros.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Et trobes malament? Truca al 061. Creus que has d'anar a urgències? Primer 061. Saps a quin centre has d'anar? T'ho diem al 061. On t'atendran abans? 061. Abans d'anar a urgències, truca al 061. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
2: Fins al melic de la calor.

0: deixen d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
1: Vale. I em mira les
0: coses que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: No, sisplau, quin fàstic.
4: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: De 10 a 12, edició cap de setmana de les Mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs ja la tenim aquí un cop més amb nosaltres, la Bet Quadrades per cuinar. Ja sabeu que per nosaltres és un plaer i nosaltres estem encantats. Bet, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què tal?
2: Superbé.
1: Doncs vinga, anem a posar-nos al davantall, li posem una mica de ganes, ens rentem les mans, ens recollim el cabell i dins a la cuina.
2: Sí, perquè si no ens el recollim, després ens el toquem, eh?
1: Sí.
2: Que jo recordo en el confinament que feia molts directes i algun dia que no me'l recollia, després ma mare em trucava i em deia agafa't el cabell, que no paraves de tocar-te'l. O sigui que ens l'hem de recollir, eh?
1: Sí, millor, millor. I sobretot per fer pizza.
2: Sí.
1: Perquè la pizza té el seu què, la seva dedicació i sobretot si fem la massa, no?
2: Sí, sí, jo avui us ensenyaré a fer la massa. És una massa bàsica que avui us l'ensenyaré per fer pizza, però si ens sobra un trosset de massa, podem fer una boleta i també tenim un panet espectacular, eh?
1: Molt bé.
2: Ingredients molt, molt fàcils també, com sempre, per fer-ho fàcil. 30 grams d'oli d'oliva verge extra. 220 grams d'aigua a temperatura ambient.
1: Això és important, la temperatura?
2: Sí, perquè el que volem és que tots els ingredients tinguin la mateixa temperatura, perquè així a l'hora després de fer el procés de fermentació no estan descompensats. Llavors, si tenim la precaució d'omplir una garrafa i una gerreta i deixar-la per allà a la cuina, estarà a la temperatura que tindrem la farina a l'armari, o una culleradeta de sucre. Que també és molt important aquest sucre, perquè aquest sucre és el que li donarà aliment al llevat que posarem i ajudarà aquest procés perquè vagi més ràpid. 20 grams de llevat fresc, el premsadet, el que trobem a les neveres, normalment en el súper, doncs 20 grams de llevat. També el podem anar a comprar a casa del forner, si volem, però... Mm-hmm. Important que sigui fresc, a vegades el comprem i el congelem perquè no se'ns faci malbé. L'estem criogenitzant, perquè si el congelem el matem. Llavors, quan el descongelem, el despertem, però no treballa igual, perquè l'hem fet una morició i ara l'hem tornat a reviure. Llavors, és important que sigui fresc, d'acord? I 400 grams de farina de força. Super important que aquesta farina sigui de força. Això és el que li donarà la textura, el sabor... Quan comencem a treballar masses, fem un màster en farines, hi ha tipus de farines i tenen un perquè. Cada elaboració necessita un tipus de farina. Farina de força, d'acord? Ara ja es troba tot arreu. I una culleradeta de sal. I un ingredient que no es menja, però que és molt important per fer la pizza. Necessitem un drap, una baieta de cuina nou, que ens en comprem un i que el deixem sempre per fer això que ara us explicaré després, vale? Una baieta que sigui nova. Primer comencem amb la recepta i després us dic per què necessitarem aquest drap. Posem dintre del got el Thermomix, després us explico com fer-ho manual, val? Posem l'aigua, el sucre i el llevat. I barregem 20 segons... Velocitat 2. Si ho fem sense robot, necessitem un bol gran on farem el mateix, posarem l'aigua, el sucre i el llevat, i amb les mans ho haurem d'anar barrejant perquè el llevat es desfagi amb el sucre i l'aigua. Els que ho estàvem fent amb robot, ara afegirem la farina, que hem dit que eren 400 grams, l'oli, la sal, i simplement programem el programa d'amassat 2 minuts. Si ho fem a mà, doncs el mateix, posem la farina, l'oli, la sal, i ara sí que hem de treballar, hem d'anar amassant amb les mans. Ja està, amb aquests 2 minuts de robot ja tenim la nostra massa feta. A mi m'agrada mullar-me una miqueta les mans amb oli, i llavors el que faig és que també sempre tinc un potet de semolina, que és una farina molt, molt primeta, així groguenca, que li dona una textura molt cruixent a les pizzas. Llavors poso una miqueta de semolina a sobre del marbre, on te treballaré, i tiro, trec, aboco la massa a sobre del marbre, i el que faig és un plegat, és estirar la massa com si fos un mocador i llavors vaig agafant les puntetes i de la punta cap al centre, de la punta cap al centre, per fer una bola. Llavors el que he aconseguit amb això és que la semolina s'ha posat per tot arreu. Si no tinc semolina per tot arreu, agafo amb les mans una miqueta de semolina i l'acabo de cobrir una miqueta de semolina. Llavors aquest drap, que us he dit que era un drap nou, el mullo amb aigua ben mullat, que estigui super humit, i tapo la bola de la massa amb aquest drap i la deixo que fermenti, que dobli volum, aproximadament una hora. Aquesta hora ens variarà depenent de l'estació de l'any. Quan fa molt fred, la massa li costarà més de pujar. Quan tenim calor, la massa pujarà molt més ràpid. Amb aquestes proporcions que ja us he donat, un cop que aquesta bola ha crescut, podríem fer dividir-la en quatre boletes. És a dir, que ens sortirien quatre pizzas. Després d'haver crescut, agafem un tallador o qualsevol cosa, un ganivet sense serra, i dividim la massa en quatre. I tornem, un cop que l'hem partida, tornem a fer el mateix procés de bolejar, que en diem, que és tornar a fer una bola. A veure, que la Núria ara ja té aquí una pregunta, digue'm.
1: Sí, estirar la massa. Crec que en alguna sessió ens has dit que la massa la estressem i que l'hem de fer, hem d'estirar-la d'alguna manera
2: concret. Sí, això us ho anava a explicar ara. O sigui, quan ha sortit la massa del got, no fa falta treballar-la gaire, simplement és obrir-la una mica i fer aquesta bola que us dic. I aquí és el moment que hem de deixar que la massa, el que fa és el que se'n diu l'autòlisi, que és que agrupa totes les partícules del gluten, que és el que porta la farina de força. Un cop que ja aquesta massa ha crescut, quan la hem partit en quatre, tornem a fer les boletes que us deia, sense tocar-la gaire. Una altra vegada fem boleta i llavors sí que, quan ja tinc les boletes fetes, les quatre boletes, sempre haig de tenir la precaució de començar a estirar la primera bola que he fet. Saps? Jo, quan faig les quatre, doncs em poso una més a la dreta i les vaig posant de dreta a esquerra, perquè si no sóc molt despistada i després no sé quina és la primera bola, i llavors agafo la primera bola que he fet. I llavors sí, una altra vegada torno a tirar aquesta semolina, una mica de polsim, i si haig de partir d'una forma rodona, haig de fer forma rodona. Llavors, aquesta bola l'aixafo una miqueta amb la mà i ara és el que tu dius. Agafo el corró, el planto al centre de la bola, endavant. I no faig enrere, sinó aixeco, m'entorno al centre i enrere. No faig delante atrás, perquè això és el que jo sempre explico, que és com a les persones, que dius, no, ara te'n vas a la dreta, no, ara te'n vas a l'esquerra. I al final et diuen, vols deixar que m'estàs atabalant? Doncs això és el que li passa a la massa. I si veiem que la massa resisteix molt, que jo la intento estirar i la massa torna al seu lloc molt ràpid, amb molta tenacitat, la deixo, me'n vaig a fer una volta, dos o tres minuts, i quan torno ja està tranquil·la. Això m'ho va explicar... No, és així, això ens ho va explicar... Tenim aquí a Barcelona un forner molt conegut que es diu Daniel Jordà, que és amic meu, i ells són forners de tota la vida, i una vegada a Barcelona va passar un accident molt greu i ells estaven allà a l'obrador i tenien les masses preparades i van deixar tot i van sortir corrents. I quan van tornar, se'n van donar compte que la massa estava molt millor que abans. I estem parlant de fa 70-80 anys, sí. Llavors van descobrir aquests processos que en diuen d'autòlisis, que l'has de deixar reposar, has de fer reposos, i llavors la massa està molt millor. Quan tenim aquesta pizza estirada, important una safata. A mi m'agrada, si heu de fer pizza cada setmana a casa, comprar-vos una safata rodona de pizza, de les que estan foradadetes, perquè així això li dona l'escalfor i dona el punt cruixent. I llavors, toppings, els que vulgueu. La pizza té el seu què. I llavors, aquestes pizzas que mengem de pizzeria, que són tan bones, és perquè ells fan dos fornejats. Fan el primer fornejat, quan tenen la pizza ja estirada, li posen el tomàquet i li donen un cop de forn, normalment a 250 graus, només amb el tomàquet, uns 5 o 6 minuts. Llavors treuen la pizza del forn i li posen els toppings a sobre i tornen a fornejar. Vale? Llavors, un dels secrets perquè aquestes pizzas quedin cruixents és fer dos fornejats a casa. Ells a les pizzeries tenen aquells forns que en 60 segons les tenen fetes, però nosaltres podem fer aquesta doble cocció per aconseguir millors resultats. Toppings, doncs els que vulgueu. A casa agrada moltíssim mozzarella amb tonyina, blat de moro i olives. En tinc una altra que li agrada molt, també mozzarella, li agrada ceba, li agrada... L'enganyo una mica i li poso pavo en lloc de bacon, perquè... Mama, bacon, no, jo poso dauets de pavo. I llavors, xampinyons, un rajolí de nata i una miqueta més de mozzarella i orenga, aquesta també és molt bona. Jo, a mi m'agrada molt de verduretes, tallar tot de verduretes fresques i posar una miqueta de cayena, que a mi m'agrada molt el picant. Podem fer un sofregidet també de ceba i pebrots. És que hi ha infinitat de roquefort, de formatges. D'esvergínia també està molt bona. Uns dauets d'esvergínia amb una miqueta d'espècies i els fem al forn i després a la pizza.
1: Les verdures sofregides abans o no fa falta?
2: Això depèn. A mi m'agrada molt la verdura fresca, sense sofregir, però clar, fa una miqueta d'aigua. Llavors, si vols posar verdura fresca, potser has de tenir la precaució de quan la talles, la poses a sobre d'un paper de cuina per absorbir una miqueta aquesta aigua, perquè si no, després a vegades queda tova per sota de l'aigua que ha deixat. I si us agraden les verduretes sofregides, doncs sofregides.
1: Perfecte. Doncs, déu-n'hi-do, quina lliçó per fer pizza. Ara sé perquè a mi en surten tan malament.
2: No.
1: Faig tots els processos malament. Ens haurem de posar manos a l'obra.
2: Aquest procés d'embolicar-ho amb un drap humit, la veritat és que jo també el vaig aprendre d'un pizzer que es diu Luigi de Dominico. Això vas aprenent a mesura que vas fent coses, però el resultat és espectacular.
1: Ja veig que tens molts trucs. Jo la primera cosa que faig malament és que el llevat el congelo. Mm. Clar, després ja no surt igual.
2: Le has hecho la morición. Els meus fills diuen que això és la morición. No sirve.
1: No. Doncs començarem per aquí i ja t'explicaré.
2: Vinga, doncs, espero que em diguis com ha anat.
1: Moltes gràcies, Bet.
2: Fins
1: a la propera.
3: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: 214 escales i, com a recompensa, una vista panoràmica de Reus i la Costa Daurada. Des de dalt del campanar reusenc també veureu Tarragona, Salou, Cambrils, els cingles de Mussara i les muntanyes de Prades. Si encara us falten excuses per visitar-lo, us en dono algunes més. No hi ha dubte que el campanar de Reus és un dels elements més emblemàtics de la capital del Baix Camp. És el punt més elevat de la ciutat i, poca broma, el segon campanar més alt de la demarcació de Tarragona. S'hi arriba a través d'una escala de cargol, obra de Gaudí. De fet, l'arquitecte el va posar com a model de campanar on conflueixen l'ús religiós i el civil, ja que actua com a punt de guaita. Però si sou curiosos, també us agradarà saber que al sostre de la tercera planta hi ha una clau de volta on s'hi pot llegir 1562. És l'any de construcció de la torre. Una mica més amunt, a la cinquena planta, hi ha un dels escuts més antics de Reus i, a dalt de tot, les dues campanes originals. Són la Petra Clàudia, la més gran i l'encarregada de tocar les hores, i la de Sant Bernat, la més antiga, també coneguda com la dels gegants, perquè repica durant la sortida d'aquestes figures per les festes del Corpus, Sant Pere i la Misericòrdia. Hi ha més campanes, però haureu d'anar-hi un cap de setmana perquè us ho expliquin. Els dissabtes i els diumenges al matí podeu visitar el campanar de Reus. En trobareu tota la informació als webs reus.cat i reusturisme.cat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Si te has perdido alguno de los mejores momentos de la semana, ahora, especial fin de semana, las mañanas de Radio Montornès.

0: Bueno, pues aquí estamos disfrutando de la música de fiestas, de las ferias y de lo que se nos avecine. Son las fiestas de Montornès. Y, Quintín, ¿me vas a contar algo o te lo voy a contar
1: no,
0: yo?
1: No, me lo vas a contar tú porque ha habido un cambio y yo me pego una siesta, va.
0: Venga, va. Pues ya sabéis, vecinos y vecinas de Montornès, que nuestro día festivo era el día 21 de septiembre y ha sido sustituido por el día 18, viernes día 18 de septiembre. Ese es el día elegido como fiesta mayor del municipio. Las fiestas de Montornès comienzan del 17 al 20, por lo tanto, el 20... se acabó lo que se daba y es domingo. Todo y que, bueno, la intención es hoy y durante toda la semana y la semana que viene, como dice Quintín, hablar de fiestas, de espectáculos, de actividades deportivas, culturales, musicales. Y comenzamos hablando del día 17, que llega con el pregón y un espectáculo en la calle. Habrá conciertos y habrá música de DJ. Pero el viernes y el sábado serán los días grandes de la Festa Major. Tenim el seguiment popular, la cremada de l'Ajuntament, el sopar de cabàs a l'aire lliure, el guateque i els concerts. I dissabte, tapes amb el sarao, música, correfoc infantil, correfoc, batucada i nit de versions. I diumenge, trobada de gegants amb el ball de la batalla, la tradicional dansa de la batalla entre Pere Antons i Bartomeus, vermut, orquestra meravella i per tancar, castell de focs artificials. I ja sabeu, en comptes de ser festiu dilluns, serà festiu divendres. Aquest és el canvi més representatiu.
1: Però abans, Festa Major de Sabadell, que ha estat del 4 al 7 de setembre, avui acaba, té molta tradició popular i activitats de carrer. Vam haver-hi grans concerts amb artistes com... a la guai, Ni Moliner,
0: toma ja,
1: Macaco, Doctor Prats, la Love You. Perdó, continua.
0: També la FAM o Roger Pedrós, arribeu tard, diu, arribeu tard, perquè clar, ja s'ha acabat aquest cap de setmana, com s'han acabat també les festes de Santa Coloma de Gramenet amb els grans sopa de cabra. També Santa Tecla, Quintín.
1: Tarragona, durant la segona meitat de setembre, és una de les festes més grans tradicionals catalanes, amb castellers...
0: No cap ni una agulla.
1: Ni una agulla, hòstia. Amb castellers locals de Tarragona, com els xiquets de Tarragona i els joves. I els convidats són la Colla Vella de Vall, tot es queda a Tarragona, i els castellers de Vilafranca. Duelo por todo lo alto. Era fàcil, duelo por todo. Era fàcil, no? Este xiste.

0: Doncs com deia el Quintín, acudit fàcil, fàcil perquè viene que ni pintau, a huevo. Festa major de la Mercè, és el que ens queda, no?
1: Sí. La Mercè,
0: després de la nostra, a primer la nostra, eh?
1: Ei, pels vols del 24, és probablement la més coneguda, lligams, correfoc, cultura popular, música i espectacles.
0: ¿Cómo corres, Quintín? ¿Por qué corres tanto? Home...
1: Vull arribar a totes les festes, Núria, sisplau.
0: De totes maneres, consulteu la cartellera, sí, perquè tenim festes a Montornès, tenim festes a Tarragona i tenim festes a Barcelona.
1: Consulteu la cartellera i consulteu la cartera. Un altre acudit fàcil. Bueno.

0: Amb aquesta cançó viatgem uns 30 i pico anys enrere per recordar un dels grans noms de la música en català, Sau. Sona aquest Boig per tu, el seu disc bàsic. Tenim moltes dades d'aquesta cançó, però tan sols llançarem una, la de Sau amb Shakira el 2014. Primer van interpretar l'original i després la versió en català, una cançó de rock català per acabar arribant a un públic internacional amb la Shakira. Jo em quedo amb l'original, per això.
1: Nosaltres també.

0: I si he de triar alguna de les interpretacions, de les tantes interpretacions que han fet diferents grups i artistes musicals, em quedaria amb aquella col·laboració que van fer amb la Luz Casal, que van interpretar en directe els membres de Sau juntament amb Luz Casal. No sé per què has triat aquesta cançó, Quintín.
1: Perquè vull saber d'on venim, el rock català i tal, que va començar en quatre poemes. Jo crec que abans de Lluís Llach i abans de Serrat, el 70 i tal, abans d'aquesta transició que va haver-hi a Espanya, bueno, con los 80, va haver-hi catalans amb una guitarra i amb una maleta i tal, donant-se una volta per, no sé, per Montmeló, Montornès i tal, intentant de vendre, no? Sí, es podia escoltar català. Sopa de Cabra, Sau, és una miqueta posterior, i Sau és ja internacional. Ja tenim a una Luz Casal en castellano. Hay algún vasco por ahí que l'ha cantado en català, i es pot fer en anglès, i es pot fer rock, pop i jazz. D'on venim, no? Venim de Sau. I a mi m'agrada, com el rock espanyol viene de Obús i viene de Lone Star, etcétera, etcétera, que no vais a conocer nunca. Bueno, también. Y de traducciones del inglés, black is black, negro es negro, pa, pa, pa. El rock català té... No puc, no puc.
2: No sé què li passa avui al Quintín. No t'has portat algo per beure? Sí, home, aquí té el seu cafè, el seu té, el que sigui, per aclarir.
1: Boig per tu.
2: Que has cridat molt a aquesta festa cubana i ara no tens veu, Quintín.
0: Està ressecós, sí.
2: Clar, és això.
1: Aquí los trapitos sucios.
2: Todo queda en familia.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Silenci, sisplau.
5: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Us heu preguntat mai què tenim sota els peus? I no em refereixo a quin tipus de sol trepitgem i aquestes coses, sinó a què hi ha més enllà de la superfície on reposen els nostres peus. O què hi ha hagut al llarg de la història. A la xarxa de museus de les Terres de Lleida i Aran, aquesta pregunta dona nom a una exposició que repassa 550 milions d'anys d'evolució a Ponent i al Pirineu. Aquesta mostra itinerant fa parada al Museu de Lleida per fer-nos viatjar fins als nostres orígens. Una bona oportunitat per descobrir la diversitat geològica i biològica de la zona a través de fòssils, roques o reconstruccions. A més, amb novetats, perquè les excavacions paleontològiques del Prepirineu lleidatà han permès trobar restes com ossos o petjades. Per tot plegat, la mostra aterra al Museu de Lleida amb novetats pel que fa a reconstruccions, com per exemple una espècie de dinosaure titanosaure, l'abditosaure o la d'un rèptil volador. Són elements que s'afegeixen als 120 fòssils i roques que s'han recollit en 22 municipis de Ponent i el Pirineu i a 5 reproduccions d'animals que ja estan extingits. Fins al 12 de febrer del 2023 podeu visitar al Museu de Lleida l'exposició Què tenim sota els peus? 550 milions d'anys d'evolució a Ponent i al Pirineu. En trobareu tota la informació al web museudelleida.cat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Soc el Tomàs Cascante, cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital.
7: Cada dilluns a la una del migdia a Ràdio Montornès.
8: Si lligues de forma invasiva, malamente. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malamente. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malamente. Si insisteixes, malamente. Si opines sobre els cossos de les noies, malamente. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.
9: Si te has perdido alguno de los mejores momentos de la semana, ahora, especial fin de semana, las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs ja sabeu, avui tenim el gust i el plaer de tornar a parlar amb ell. És aquest montornesenc que es diu Miguel Santiago de l'Hoyo, que tothom coneix ja, creador de les postals del projecte Montornès Ciutat. Una data important és que ja, a tocar, tenim el pregó, que com sabeu ens el farà ell allà a la Pau Picasso. Després d'exposar al Casal de Cultura, el montornesenc de l'Hoyo ens arriba amb noves postals fotogràfiques i una nova exposició. Tot això ens ho explica aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. Bon dia, Miquel.
1: Hola, bon dia, Núria.
0: Com estamos? Què tal? Com estàs?
1: Bé. Sí? Sí, treballant ja.
0: Ai, ja hem tornat a la rutina, a la normalitat, s'han acabat les vacances, però, escolta'm, el sol t'ha tocat, eh?
1: Sí, no? Bueno, ja està, ja... Jo crec que ja no podré prendre més, perquè ara ja... Ja, diuen que demà ja baixen les temperatures, o sigui que, bueno, després ens queixarem, no?, de la calor, que, ostres.
0: És veritat. Doncs res, Santiago de l'Hoyo, Miguel Santiago de l'Hoyo, tornes als matins, explica'ns una mica com va sorgir aquesta invitació a que facis el pregó. Explica'ns una mica que vas rebre una trucada, una visita, com va ser aquell moment?
1: Bé, jo sé que es feien reunions per al tema aquest de les postals i no sabien qui era la persona que feia aquestes postals, la comissió de festes, la Anna i la Pepa d'allà del Casal de Cultura, i suposo que ells han decidit de que, bé, o sigui, em van proposar que si volia ser pregó, o sigui, jo els agraeixo molt. Al principi pensava matar-los a tots.
0: Com? Com vas rebre aquesta notícia? Qui te la va donar?
1: Aquesta notícia me la va donar, la primera persona que me la va donar va ser la regidora de Cultura, la Mercè, m'ho va donar ella. Vaig anar, vaig a parlar amb ella, m'ho va proposar i jo, ostres...
0: I tu què vas pensar?
1: Pues que no podia.
0: Bàsicament, això d'entrada, no?
1: No, sí, però bueno, no podia perquè anava fora i tot això, però bueno, era una cosa que no es pot rebutjar, o sigui, quan t'ofereixen ser pregó has de dir que sí, o sigui, no, has de dir que sí. I bueno, i ara vaig entenent que, ostres, és un privilegi ser pregó per una cosa que, bueno,
0: home,
1: que jo ni pensava que...
0: Que t'ho haurà dit molta gent, home, ser pregoner al poble,
1: sí,
0: no?
1: Sí, em fa gràcia, no?, perquè hi ha gent que no em conec i així que t'admiren, no?, dient, tu ets el pregó, no sé què. Digo, sí, m'ha tocat, digo...
0: M'ha tocat, digo...
1: Va com va, o sigui...
0: Però estàs content o no?
1: No, sí que estic content, però clar, estic nerviós també perquè, clar, has de... Ja tinc el que he de dir, no? Però que, clar, has de parlar davant de molta gent, no sé quantes persones aniran, potser que no vagi ningú, no?
0: No, però... No, pensis això perquè segurament que la plaça Pau Picasso estarà omplerta perquè, a més, abans del pregó hi ha balls, hi ha activitats,
1: sí,
0: vull dir que hi haurà molta gent i, a més, tens el teu club de fans en particular, perquè, escolta'm, clar, hi ha gent que s'ha acostumat a aquestes postals i allà als punts on les tens encara a dia d'avui venen a buscar-les i hem de dir que això va començar ja fa un any,
1: una mica més d'un any,
0: no?
1: Sí, jo vaig començar, o sigui, fa 3 o 4, perquè vaig començar a fer fotos, el que passa que jo no pensava que faria això, o sigui que porto 4 anys amb el projecte aquest pràcticament, però sí, porto un any i una mica més amb aquest projecte.
0: Explica'ns una mica el número de postals que has fet, què ha passat, perquè em sembla que també has rebut una subvenció. Les persones que estan intercanviant postals com si fossin cromos, que és la locura de les postales en Montornès, explica'ns una mica per quin número de postals anem, on la gent pot començar a trobar-les.
1: Sí, bueno... bueno, en principi, gràcies a l'Associació Cultural Palau del Matla, que em va recolzar, em va demanar la subvenció, a l'Ajuntament, va acceptar, i gràcies a la gent del poble, són diners nostres, no? O sigui que us agraeixo molt, eh? Postals, doncs, bueno, teníem fins a les 50 i ara n'hem tret les 51, les 52 i les 53 de colors, val? Fins ara tenim fins a la 53. Encara continuo fent. I de part hem tret una nova edició de persones, que es diu Persones. Són persones del poble que, bueno, que resulta que, ja us contaré una mica més la història de com vaig començar realment. Són persones que ja, o que estan o que ja no hi són, no? Però, bueno, demanant permís sempre.
0: A veure, deixa'm veure.
1: Et presento aquí tres de les 11 que encara les he de demanar. Tenim tres. Potser ara arribin unes altres tres i com he de fer la posició aquí baix mateix, a la sala aquí de Can Saurina, doncs les presentarem.
0: Molt xules. Molt xules. De així. Gent que no sé si encara hi són, alguns potser sí, d'altres ja no, no?
1: Sí, hi ha de tot, sí, hi ha de tot.
0: Molt xules.
1: Sempre això, sempre comentant-hi a la persona que si estava d'acord i que sí, molt il·lusionada, la gent no té problemes a l'hora d'aquestes coses.
0: Clar.
1: A més, així no ens oblidem d'ells tampoc, no?
0: Clar, perquè, jo crec que és
1: si
0: important,
1: no, si,
0: clar.
1: Si les tindrem al calaix ja guardades i no ens oblidarem mai d'ells, perquè, no sé, o sigui, han sigut persones importants, han viscut temps difícils i
0: bueno. Coneixes la història de la Marisa Casanovas?
1: No la conec molt, val? Aquestes línies me les han explicat, o ella pràcticament, o la seva filla va donar aquesta foto.
0: Una foto de l'any 62.
1: Sí. Comentem quatre línies, pràcticament. El que ha fet, el que s'ha dedicat, o si surt algun edifici, algun si emblemàtic, o com el safareig, aquesta primera de la Marisa Casanovas, que surt al safareig. És guapíssima. A més, era, bueno, és guapíssima. Em sembla que tenia, no sé si 11 anys aquí, o,
0: sí.
1: O 12, no ho sé. I a raó d'aquesta postal, doncs, dic, ostres, doncs faré més alguna més d'altres persones. Clar. I han anat apareixent i bueno, ja tenim 11.
0: Amparo Rosselló i Fanny.
1: Aquestes dues, el número 2 i la 3, gràcies a l'Andreu Garrigó, que em va donar la informació. Doncs,
0: clar, la seva és família d'ell, l'Amparo Rosselló.
1: Sí, són famílies, tietes i àvies sí. Ja d'arreu poso una mica, i si no, pues,
0: l'any 1940.
1: Sí.
0: Clar, és molt guai, perquè és gent que ha viscut a Montornès, es veu al darrere l'església de Sant Sadurní, i reconeixem de seguida el poble, no? La veritat és que... I la tercera que han fet, que és la Rosita, Pep i Carme, també... Tres personatges.
1: Són famílies de l'Andreu, també.
0: De l'Andreu.
1: Sí. Em semblava aquesta... D'aquesta he fet una ampliació de l'església, perquè és impressionant.
0: Sí.
1: Que és xulíssima. O sigui...
0: Jo me'n recordo com era la iglesia així, Sí.
1: Sí,
0: I voltejar als voltants, quan no hi havia res que camps. Sí.
1: Aquí n'hi havia... Veus un pou, aquí un pou que és centenari, o sigui que encara assisteix. I us passeu per aquí, per carrer València, crec que és. El podeu veure, que està allà, encara.
0: Doncs ja sabeu, noves postals, en aquesta ocasió, a més d'imatges de Montornès, doncs també de persones que han viscut al poble. Entre les postals noves, tota la gent que ens estigui escoltant, que, escolta'm, com dèiem, Miguel, tens el teu club de fans, aquí passen un cop al mes a buscar les fotos, doncs Can Sauquet...
1: Aquesta és la número 51.
0: Que no sé on està això.
1: Aquesta està una mica amagada, és el camí que va cap al castell. Camí que va cap al castell. Una mica més amunt dels Giribets. I bé, és una casa... També vaig anar gràcies a la Maria Vinyallonga, que els
0: coneix, ja sí.
1: Familiars.
0: Sí.
1: I això també ho he de dir, o sigui, hi ha gent que m'està ajudant, perquè és la meva clau per entrar, per fer aquestes fotos.
0: Clar, si no...
1: Si no, no podria. I a més, doncs... Pues, si aconsegueix una foto antiga, doncs fem la postal.
0: Clar.
1: Ara n'estem buscant, que és la 53, que és Can Sayol, que no l'he portat perquè no... Si algú de vosaltres tenia una foto antiga de Can Sayol, doncs faríem la 53. Fins
0: doncs
1: ara
0: vinga.
1: Ens hem d'esperar.
0: Si algú que ens estigui escoltant i que tingui alguna foto de Can Sayol als anys 70, 60, 50, doncs que es posi en contacte o amb nosaltres, la ràdio, o amb el Miquel, que nosaltres li farem arribar. Doncs dues imatges, la de Can Sauquet i l'Avinguda de Barcelona, que és la carretera BV-5001 a l'entrada a Montornès, que és el clàssic pont, que aquesta sí que és una postal que ja estava editada a Montornès i que havien vist, que és aquesta entrada en el pont de pedra, quan no hi havia res i es veia, es divisava l'església també de Sant Sadurní. Molt xules. Miguel, 51, 52 i 53. La 53 no l'ha traït, però també estan treballant-la. Vull dir, segueixes amb les teves postals i amb aquesta subvenció que mitjançant l'associació Palau d'en Mala has rebut de l'Ajuntament de Montornès.
1: Sí, sí, sí, va demanar, el Josep Flores va demanar, o sigui, van demanar, ens han donat el 100% del que van demanar. I pràcticament, bueno, doncs això...
0: Estàs utilitzant aquests calés per fer les postals.
1: Sí, sí, ja hem comprat aquestes, hem comprat 6, o sigui... I, bueno, ara continuarem i farem un altres 6 o fins on arribem i ja està. Si alguna l'he de comprar, jo la compro i ja està, no passa res.
0: El Miquel, ja sabeu que tota aquesta iniciativa ha sortit d'ell mateix i de la seva butxaca. Quantes postals has fet, tu, Miquel?
1: Hem fet?
0: Sí.
1: Doncs mira, 53, bueno, sí, 53 més 11 que sortiran, més 6 especials, o sigui, no sé, potser més de... quasi hagués una 70, pràcticament.
0: 70, sí, sí, al voltant 70, de 70.
1: Al voltant de 70 postals. No sé quan pararé, jo sé quan ja un dia hauré de parar, perquè clar, si no, al final em agafaran ràbia i tot, diré...
0: Aquest home, què? Bueno, potser pots arribar al 100, ja, si estàs a 70, ja arribarà
1: sí,
0: a 100, no?
1: Podríem arribar al 100 i ja, pues, ja que continuï un altre, perquè agradaria que això, que aquest projecte, el continués un altre, perquè, o que el millorés també, o sigui, està tot, està tot obert.
0: Estàs content, no?
1: Sí, sí que estic content, sí. Molt, molt, molt content, sí.
0: I a casa què et diuen? T'ajuden?
1: A casa m'ajuda la Mònica, sí, m'ajuda molt. De fet, va ser perquè, bueno, la Mònica, resulta que el veí, l'Àngel Cruïlles, va morir, i la Mònica, quan van buidar la casa, doncs, resulta que totes les fotos que tenia l'Àngel les anaven a llançar a les escombraires. I la Mònica les va rescatar més de 200 fotos, I, bueno, tot això, i el fer fotos, i, doncs, el que he dit, no? Es va creuar i vaig fer aquesta edició.
0: Molt bé, que... va ser d'una vivència que veu tenir tots dos i que veu pensar. Jo moltes vegades penso això. Què passarà amb tot aquest material que tots tenim i guardem a casa el dia que no estiguem, no? Perquè la tendència és aquesta, no? Jo, a mi m'agrada molt anar als mercadillos aquests que fan a Barcelona, als Encants, i veus allà la vida de les persones i fins i tot més d'una vegada hem trobat material d'algun pintor, d'algun escriptor, que això no hauria d'estar allà. Vull dir, de vegades llencem coses que són molt valuoses i hem de tenir en compte,
1: sí,
0: no?
1: Sí, mira, he trobat ara l'última troballa que he fet, que jo no ho sabia, aquesta de Can Sallol, que és la postal 53. Com no hi havia, no he trobat cap foto, he trobat un quadre, precisament, un quadre que tenia la Maria Vinyallonga, Mas, sí, que bueno, el seu marit treballa allà també, i tenia un quadre a casa del Can Sallol, d'un pintor, o, ara no me'n recordo, es deia Antoni Palau o així, bueno, era important, del pintada el 44, crec que el va pintar. I bueno, és això el que he posat pel darrere, i encara en queda treure la de Can Sallol, però la casa dels amos, diguem-ne. Aquesta de Can Sallol que dic és la casa dels masovers, però ja està al costat, està la casa dels amos. I per això estic buscant aquesta foto tan desesperadament, perquè ja sabeu, si la teniu, doncs
0: si algú té foto antiga de Can Sallol, doncs ja sabeu, poseu-vos en contacte. Bé, doncs estem ja a tocar de la Festa Major. No sé, Miquel, al pregó escoltarem alguna cosa curiosa. És divertit?
1: Bueno, sí, serà divertit, una mica d'enyorança i tot això. Faré com una mena de viatge en el temps. Contaré dos o tres anècdotes que m'han passat, que són interessants, i ja està, i desitjar fer el tret de sortida i desitjar que disfruteu de les festes majors.
0: Molt bé. Doncs res, ja sabeu que amb motiu de ser el pregoner, doncs s'ha tornat a posar en marxa una nova exposició de totes aquestes fotografies postals que el Miguel Santiago del Hoyo doncs trasllada a Montornès Ciutat amb aquest o sota aquest títol, estaran a Can Saurina. L'exposició a Can Saurina es podran visitar del 16 al 20 de setembre dels dies que toqui, que ja avançarem quins són, i suposo que la inauguració doncs, també estaràs per aquí, no?
1: Sí, estarem el dia 16, per la tarda, a les 6, que és el primer dia, primera hora. A les 6 estaré allà. I, bueno, si podeu venir. O sigui, si veniu, us emportareu postals noves, també.
0: Escolta'm, i després de tota aquesta aventura de les postals, del pregó, ara t'avorriràs a casa, què faràs? En què estàs pensant ja, Miguel?
1: Pues no ho sé, ja ho sé. No sé què faré. Jo crec que continuarem aquest projecte i ja està. Ja mirarem, a veure. Ja ens acudirà alguna cosa, segur.
0: Segur que sí. Doncs Miguel, Santiago del Hoyo, gràcies per estar amb nosaltres. Bona festa major. Estarem allà tots escoltant el teu pregó i fent-te acostat per aquesta iniciativa que doncs, ha sortit una mica de l'alma, no?
1: De
0: casa vostra. I com sempre, doncs, donar-te les gràcies per venir aquí a la ràdio i explicar-nos tota aquesta aventura d'aquestes postals que ja formen part dels nostres records i dels records de tots els veïns i veïnes de Montornès. Miguel, gràcies.
1: Merci, Núria.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Mites esportius amb Arnau Maimó.
1: Ayrton Senna da Silva és un dels grans pilots de la història de la Fórmula 1. Ayrton Senna va néixer a São Paulo, al Brasil, l'any 1960. La seva primera cursa la va guanyar el 1985 al circuit d'Estoril, el Gran Premi de Portugal, i va assolir la victòria sota una pluja torrencial, fet que va deixar clar que es convertiria en un dels millors pilots de tots els temps sota superfícies i escans. Ayrton Senna va ser tres cops campió del món de Fórmula 1, les temporades 1988, 1990 i 1991, i va aconseguir també dos subcampionats, el 89 i el 93. Al llarg de la seva carrera va aconseguir gairebé tots els rècords que es poden assolir en aquest esport. Per exemple, va assolir el major nombre de pole positions, superat el 2006 per Michael Schumacher. Ayrton Senna és considerat un dels pilots més talentosos, intel·ligents i carismàtics que la màxima categoria de l'automobilisme ha pogut veure mai. Tots els especialistes coincideixen en afirmar que molts pocs pilots de la Fórmula 1 han aconseguit establir una relació tan estreta, personal i propera amb tots els cotxes que ha pilotat. Ayrton Senna ens va deixar competint en la disputa del Campionat del Món de Fórmula 1 durant el Gran Premi de San Marino, l'1 de maig de 1994, a l'alçada de la famosa corba de Tamburello. El seu monoplaça va topar aparatosament contra el mur de contenció. Ayrton Senna, durant la seva exitosa carrera, va aconseguir 41 victòries, va pujar 80 cops al podi i va fer 19 voltes ràpides.
0: Mites esportius amb Arnau Maimó.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Oh, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui comencem amb un conte que és una autèntica carícia per l'ànima. En Lluc és molt feliç, però com tots els nens i nenes del món, doncs de vegades sent un batec ràpid al cor, una sensació estranya a la panxa i ganes d'amagar-se sota el llençol. Sí, estem parlant de la por.
0: Sí, exacte, Lluís, però en Lluc no està sol quan té por, perquè llavors apareix un personatge molt especial que es diu En Poca Por. No us penseu pas que és un monstre o un fantasma. No. En Poca Por és una boleta de color blau suau, flonja com un peluix, que es fa gran com un armari o petita com un dit, segons com es trobi en Lluc.
1: El més bonic és que En Poca Por no ve per fer por, sinó per fer companyia i ajudar en Lluc a entendre què li passa. Junts faran un pacte per explorar la foscor, els sorolls de la nit i descobrir que, la majoria de vegades, les coses no són tan perilloses com ens pensem. Ai, una lliçó preciosa que ens recorda que ser valent no significa no tenir por, sinó saber escoltar-la i continuar caminant.
0: Respireu ben fons, com fa en Lluc, i perdeu la por per a gaudir del conte. Amb vosaltres, En Poca Por.

0: En un poblet tranquil, ple de casetes amb teulades vermelles i carrers de pedres rodones, vivia en Lluc, un nen de 5 anys amb uns ulls tan brillants com estrelles i un somriure que escalfava com un raig de sol. A casa seva, al final del carrer de la Font, en Lluc jugava, cantava i somiava aventures cada dia. Però, com tots els nens, de vegades sentia coses que no entenia gaire. Un batec ràpid al cor, una sensació estranya a la panxa, ganes d'amagar-se sota el llençol, era la por. I cada vegada que apareixia, també ho feia ell, amb poca por. Però, qui era en poca por? No era pas un monstre, ni un fantasma, ni tan sols una ombra fosca. En poca por, era una boleta suau, d'un blau suau com el cel d'estiu, amb uns ulls petits i rodons que brillaven com dues gotes de llum. Tenia una veueta dolça i càlida com una abraçada i podia fer-se gran com un armari o bé petit com un dit. Tot depenia de com se sentia en Lluc. El primer cop que en Lluc el va veure va ser una nit que no podia dormir. Els arbres ballaven pel vent i les branques feien ombres estranyes a les parets de l'habitació. En Lluc s'amagava sota els llençols amb el cor bategant molt fort i de sobte, allà, a prop del coixí, va aparèixer una boleta blava que tremolava com ell.
1: Hola, em dic Poca Por. Vinc quan sents por, però no per fer-te por. Vinc per ajudar-te a entendre què et passa.
0: En Lluc va obrir molt els ulls. No estava segur de si havia de cridar o bé preguntar alguna cosa. Però la boleta somreia, no feia por, feia companyia.
1: Ets real? Soc tan real com les teves emocions. No em pots veure sempre, però em sents cada cop que et sembla que tot és massa gran o desconegut. Jo parec per estar amb tu.
0: Des d'aquell dia, en poca por, es convertia en un company invisible, però present. Quan en Lluc veia una pel·lícula de dinosaures massa ferotges, en poca por es feia tan gran com un elefant, i s'asseia al seu costat, tapant-se els ulls amb les orelles. Si hi havia tempesta, amb poca por, tremolava com una fulla i s'arraulia al seu coixí. Quan sentia sorolls desconeguts de nit, es posava sota el llit, xiu-xiuejant. Només és el vent, només és el veí. I quan en Lluc no tenia por, en poca por, es feia tan petit que s'amagava dins d'una butxaca imaginària, dormint com un ocellet. Una nit de tempesta, però, va passar una cosa molt especial. Els llamps il·luminaven les parets i les ombres ballaven com gegants. En Lluc es va despertar amb un sobresalt i va veure que en poca por s'havia fet tan gran que gairebé no hi cabia a l'habitació. Era com si tota la por del món hagués vingut de cop. Estava molt espantat.
2: No, no vull que tornis més.
0: En poca por es va fer petit de seguida i en veu dolça li va dir:
1: No vinc per espantar-te, vinc perquè alguna cosa et preocupa. Jo no sóc la por, sóc el record que pots entendre-la i que tu, Lluc, ets molt valent.
0: Aquelles paraules li van arribar ben endins i des d'aquella nit en Lluc i en poca por van fer un pacte. Explorarien junts totes les pors. Van descobrir que la foscor amagava joguines que semblaven monstres, però només eren ninots i peluixos. Que els sorolls forts eren que el senyor Martí, arreglant el cotxe vell. Que el gos gran del carrer bordava fort, però només volia jugar a pilota. I en Lluc va prendre un petit truc que funcionava gairebé sempre. Quan sentia que en poca por començava a créixer, esperava. Respirava a fons, comptava fins a 3 i es preguntava: Això és realment perillós? I gairebé sempre la resposta era no. Amb el temps, en poca por, ja no era un gegant que complia l'habitació. Era una boleta petita com una taronja que s'asseia a l'espatlla d'en Lluc i de tant en tant li deia:
1: Recorda, no has de espantar-te de mi. Sóc aquí per ajudar-te a entendre't.
0: Ara, quan en Lluc sent por, no s'amaga. Abraça amb poca por, tanca els ulls, agafa aire i camina endavant, perquè ha descobert que el coratge no és no tenir por, és saber escoltar-la i continuar. I així acaba aquesta història, però no el que has après. La por, si l'escoltes amb estima, pot ser una brúixola que t'ajuda a créixer, perquè fins i tot en la foscor més profunda, sempre, sempre, hi trobaràs una llum.
3: I d'en poc a poc, que ens ha ensenyat a mirar les nostres pors de cara per fer-nos ben valents, tornem a agafar les maletes per viatjar cap a les terres llunyanes del Magrib. Ens espera un d'aquells contes populars clàssics que ens parlen de la justícia, de la cobdícia i sobretot d'una intel·ligència brillant.
0: Sí, Lluís, el nostre segon relat té com a protagonista en Jamal. És un bon home que es guanya la vida fent carbó al bosc per mantenir les seves filles. 6 d'elles es passen el dia empolainant-se davant del mirall i tenen vergonya de veure el seu pare brut de pols negre. Però la petita, la Fàtima, és tot el contrari. Cuida el pare amb un amor infinit i, a més, té el cap més ben moblat de tot el país.
3: I menys mal, Mercè, perquè el gran emir de la regió, el Samir, que és un home molt capriciós, llença un enigma gairebé impossible a tot el poble. Si no endivinen què significa un arbre amb 12 branques, 30 branquetes i 5 fulles, els tallarà el cap a tots. Gràcies a la Fàtima, el carboner salva el poble i l'emir, astorat, decideix que s'hi vol casar.
0: Però la història no acaba aquí, Lluís, perquè quan l'emir envia els seus servidors carregats de joies i regals per a la Fàtima, els criats decideixen robar-ne una part pel camí, pensant que ningú no se n'adonarà. El que no es podien imaginar mai és que la jove, utilitzant només una frase poètica i misteriosa sobre estels, mars i perdius, destaparà el robatori davant del mateix emir.
3: Un conte ple de saviesa que ens demostra que la riquesa més gran no es porta a les butxaques, sinó al cor i al cap.
0: Per tant, obriu bé les ments per resoldre aquest misteri. Arriba el segon relat d'avui, La filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se-la a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "I tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. la setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: "Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu."
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
4: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
4: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
5: Els hi vàrem donar, gran Samir.
4: Li veureu donar tots els presents?
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: I d'aquella intel·ligència tan brillant de la filla del carboner, que va aconseguir casar-se amb l'emir gràcies a la seva astúcia, tornem cap a l'època actual per obrir el tercer i últim relat d'avui, una història que porta per nom Nous amics per la Clementina.
0: Aquest és un altre relat meravellós de l'escriptora gelidenca Anna Espinac.
1: La protagonista és la Clementina, una nena que està encantada de la vida amb la casa que els seus pares han llogat per passar les vacances en un poble d'allò més acollidor. Ella es pensa que tindrà el refugi perfecte per fer el que més li agrada al món, quedar-se sola llegint i dibuixant amb tot el temps del món per ella.
0: Però el que la Clementina no s'espera per a res és que, de cop i volta, apareguin uns quants nens i nenes al seu jardí, perquè el seu pare els ha deixat entrar. A ella li agafa una mica de ràbia i es pregunta per què ha de jugar amb aquests intrusos. O potser el que li passa realment és que es mor de ganes de jugar-hi, però té molta vergonya.
1: És una història fantàstica per entendre que la timidesa es pot vèncer a poc i que no hi ha res més bonic al món que obrir-nos a l'amistat i compartir riures amb els altres.
0: Així doncs, tanqueu els llibres per un moment i obriu el vostre cor a nous amics. Escoltem Nous amics per a la Clementina.

El dia 6 van arribar a la casa on passarien l'estiu. Tot el que quedava de juliol i l'agost sencer. Era una casa força gran, al mig d'un petit poble de muntanya on l'aire era fresc i net. Als migdies, el cel era tan blau que feia mal als ulls i a les nits comptava amb més estels que en cap altre lloc del món. A la Clementina li agradava la muntanya, li agradava aquell poblet i la casa que havien llogat els seus pares per passar les vacances. Tenia una porxada amb una gran teulada i bancs de fusta. Tenia l'habitació a les golfes i fins i tot una bassa on t'hi podies banyar. Tenia un jardí amb floretes silvestres. A la Clementina li semblava que no podia demanar res més. Era el refugi perfecte per ella. Els seus llibres i els blocs de dibuix que esperava omplir abans de tornar a l'escola. Tenia tot el temps del món, tot el temps de l'estiu. El tercer dia que eren allà, que va caure en dimecres, cap a les 11 del matí va sonar la campaneta de l'entrada. La Clementina va treure el cap per la finestra de les golfes, encuriosida, esperant trobar

0: assenyalava cap a la finestra, cap a ella. Els nens van alçar els ulls, seguint el dit del pare, llavors la van veure. I la Clementina va sentir una glopada estranya, un sentiment conegut, que li pujava fins al coll i li cremava les galtes. En aquell instant, com un acte reflex, es va ajupir, desapareixent de la vista d'aquella colla d'estranys a qui el pare acabava de donar la benvinguda. El pare va obrir la porta de les golfes i es va trobar la Clementina asseguda a terra encara. No havia gosat moure's.
1: Són els nens del poble, han vingut a conèixer-te.
0: Però la Clementina no tenia cap intenció d'anar a saludar-los, que no pas per mandra, sinó perquè les coses desconegudes la inquietaven. La posava nerviosa. Tant li feia si eren persones, llocs o situacions. Acostumar-se als nens nous del poble requeria massa esforç i l'estiu no era tan llarg com per gastar-lo amb mals de panxa.
2: Ja els hi pots dir que se'n vagin i que no cal que tornin.
0: Ho va dir sense maldat, només amb por de que aquella situació es repetís una i una altra vegada. Sabia com en podien arribar de ser d'insistent els nens. L'endemà, la canalla no va tornar i la Clementina va respirar alleugerida. Però a la tarda, quan va acompanyar els pares a fer un gelat a la plaça, se'ls va trobar de cara. El més gran la va saludar amb la mà. La més petita va córrer cap a ella i es va presentar. I un altre que es deia Quim i duia les mans i els genolls molt bruts, la va convidar a jugar amb ell a toc i a parar.
3: Clementina, vols jugar amb mi a tocar i a parar?
0: Però la Clementina no va respondre res. Tan sols va negar amb el cap i va seure's d'esquena a aquella tropa de desconeguts.
1: No veus que tu passaries millor amb ells que amb nosaltres?
0: Intentava convencer-la el pare. Però ella estava tan aclaparada que no era capaç ni de decidir de quin gust volia el gelat. A partir de la tercera setmana de juliol, matins, tardes i vespres, ja eren iguals, els uns als dels altres. La muntanya de llibres anava minvant i la pila de dibuixos creixia. El forn de pa i el colmado ja coneixien la Clementina, malgrat no deixar anar més paraules de les imprescindibles. I ella ja se sabia les cares d'aquella colla de xavals que es passaven el dia amunt i avall pels carrers. De topar-s'hi, de sentir-los cridar, de mirar-los jugar de reull, ja en sabia els noms i tot. I, a poc, li van anar semblant una mica menys estranys, una mica menys desconeguts, fins i tot interessants, en especial la Maria, una nena que devia tenir la mateixa edat que ella, i a qui sovint veia asseguda a les escales de l'església, dibuixant o llegint un llibre. Malgrat tot, la Clementina va continuar mirant la vida des de la finestra de les golfes, tota sola. Seguia pensant que el poble era bonic, la casa acollidora i els cels nocturns els més poblats del planeta. Seguia mirant el jardí des d'allà dalt, mentre imaginava que tornava a sentir la campaneta de la porta, que el pare obria i els trobava amb aquells sis nens, que els saludava dient-los a tots pel nom i que llavors ella obria la finestra i els cridava amb un somriure.
2: Ara baixo!
0: Saltava les escales de dues en dues per trobar-se amb els seus nous amics i ja no tornava fins que el sol començava a caure, esprement la tarda fins que ja no en quedava gota. Tot això s'imaginava la Clementina. Però no passava res de res, perquè ella no es movia del darrere a la finestra de les golfes. No s'hi atrevia. Llavors va arribar aquell matí, el segon matí de la darrera setmana de vacances. En tornar la mare de comprar, li va donar un sobre a la Clementina.
4: De part de la Maria.
2: Per mi?
4: Sí.
0: La Clementina va notar com es posava vermella, com el cor se li accelerava. Amb urgència va obrir el sobre i en va treure un paper. Era el dibuix de la casa en què estava passant les vacances. S'hi veia el porxo i les flors i la finestra de les golfes, una nena rossa i pigada que treia el cap.
2: Perquè no t'oblidis mai d'on van passar les vacances.
0: I signava la Maria i la resta dels nens. Només va rumiar una estona per valorar què calia fer. Va passar el matí i va arribar al migdia. La Clementina va anar directament a la plaça, però no hi havia ningú. Tothom havia fugit del sol, així que va girar cua i va marxar. Però va decidir agafar el camí més llarg per anar a casa i en passar per la font del Boig se'ls va trobar jugant a futbol a recer de l'ombra dels roures. La Clementina

0: Valentina, mentre se'ls mirava, va pensar:
1: i ara què?
0: Va ser quan gairebé gira cua per marxar que el Jaume es va aturar i es va adreçar a ella.
2: Jugues amb nosaltres?
1: No m'agrada el futbol.
3: A mi tampoc. Podem fer alguna altra cosa. Què t'agrada fer a tu?
0: La Clementina no sabia què respondre, així que va dir la veritat.
1: Dibuixar i llegir i banyar-me a la bassa. M'agradaria banyar-me al riu, però diuen els meus pares que és perillós.
0: A partir d'aquí tot va anar rodat. La Maria, el Jaume, la Berta, la Jordina, l'Elias i el Quim es van convertir en els amics de la Clementina aquells darrers 4 dies d'agost. Indubtablement, els dies més feliços de les vacances.
1: Tant de bo pogués tirar enrere.
3: Deixa-ho córrer. Millor 4 dies que cap ni un. No ho trobes?
1: Molt millor.
0: L'estiu es va acabar. Es van acabar les vacances i va ser el moment de començar tantes altres coses. La Clementina va aprofitar que venia el fred per amagar la vergonya sota una catifa de llana, perquè després de tot li havia quedat clar que, gairebé sempre, la vergonya fa més nosa que servei. Si ella mateixa no l'hagués vençut el dia en què va rebre el dibuix de la Maria, al migdia que els va anar a trobar, ara aquella colla no serien els seus amics. I això sí que seria terrible.
4: Arribem al final dels nostres contes d'avui. També al final d'aquestes edicions tan especials d'estiu de l'Hora del Conte.
5: Oh, sí, Lluís. Fa una mica de panona, la veritat. Una mica de pena. Però ens n'anem amb la motxilla ben plena de records preciosos, de riures i de personatges fantàstics que ens han acompanyat setmana darrere setmana. Gràcies a vosaltres per ser-hi sempre des de l'altra banda.
4: Ja ho sabeu. Fins que ens tornem a veure amb noves aventures,
5: us desitgem que el vostre dia a dia sigui com un conte d'allò més rebonic.

com un petó de nen gris de maig, com xiuxueig secret, com avança la serp, com cau la neu.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès.

and gentlemen, from Los Angeles, California, the

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

és no em lliga aquí, que sense tu no sé entendre ni el demà ni aquest país. Proclamo que les banderes, símbols, pàtries i de més, només quan a tu et serveixen, me'ls estimo i els faig.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
2: Ràdio Montornès,

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
4: Ei, Anna, tia, ja comença a apretar la calor i tinc la casa plena de mosques.
5: Tio, pilla't una cortina de cadeneta, que estan de moda.
6: Que n'hi ha fins i tot al Magba.
7: Museu Particular. Capítol 5. La cortina de cadeneta.
8: Hola, Àlex.
9: Què? Parlem de les cortines de cadeneta, et sembla?
8: Va, sí, va, comencem.
7: Museu Particular.
9: T'has plantejat mai des de quan existeixen cortines, la nostra civilització? És a dir, per què necessitem cortines? O qui van ser els primers que van decidir que necessitàvem aquesta forma de tancar espais, però que no fossin d'una forma sòlida, sinó que fossin permeables? Com això, com una cortina.
8: No, ara així mateix en fred no m'ho havia plantejat mai, però sé que tu m'ho explicaràs.
9: Sí, jo t'ho explicaré perquè, per sort, en aquest món i a la vida sempre hi ha algú que ha investigat de tot. Per tant, també hi ha gent que s'ha dedicat a esbrinar des de quan, o com a mínim quines són les referències més antigues que tenim de les cortines, que se'n van, es remunten, fins a la dinastia Jin, a la Xina, per tant, estem parlant del segle III, segle V, on ja hi havia aquests elements, aquest de mobiliari. Els més rics ho feien doncs, amb granadura, amb perles, amb vidres, amb jade, i els més modestos doncs, amb paper, amb rotllets de paper, que doncs, després anaven enganxant, no? Com encara avui amb algunes manualitats, sí. Amb taps de suro i demés, doncs era exactament el mateix. No? I això els servia per separar espais, per millorar aquesta ventilació, al final també ofereix una certa intimitat, però deixes passar la llum i doncs deixes veure una miqueta entremig, fins i tot un punt sexy, no?
8: Sí, una mica com ara, realment, no?
9: Exacte. I a banda d'això també, doncs, evidentment, si parlem de la Xina, també tenien un punt de feng shui. Això també, també aquesta part, aquesta cosa d'acollir la bonança i deixar passar, no? I sobretot també un tema practiquíssim, que és els insectes, mantenir-los una miqueta a ratlla. Al final, la gràcia, no?, de les cortines, però, és concretament aquestes, les de cadeneta, les recordes?
8: Sí, sí, i tant, per suposat. Vull dir, casa meva padrina tota la vida n'hi ha hagut a l'estiu, precisament, quan obríem, no?, per la corrent, com deies tu, per mosques i mosquits, i jo diria que encara es posa, però a l'estiu, específicament.
9: Al final acaba sent també un tret identitari, sobretot de la costa mediterrània, no? d'aquesta península ibèrica. Qui no recorda això, aquesta caseta de tros, o inclús aquesta casa que a l'estiu posem aquestes cortines, o aquell bar de poble que té aquestes cortines que deixen passar l'aire però no deixen passar les mosques, no? Sabies, però, que és un invent català?
8: Ah, sí?
9: Et diré més, no és només un invent català, sinó que a sobre és molt millor, és un invent molt blanqui.
8: Bueno, aquí potser ja podríem discutir-ho, però quedem-nos en què és català. Això em serveix, vinga, va.
9: És català i és montblanquí, mal que et pesi, perquè va néixer precisament aquí, a Montblanc, als anys, a finals dels anys 20, principis dels anys 30, concretament amb un nom propi, que és Josep Maria Sans Amill. Evidentment no saps qui és.
8: ara em comença a sonar, però perquè la Conca de Barberà és petita.
9: Jo t'ho explico. Josep Maria Sans Amill era un blanquí que va néixer al 1902, era fill de barber, però el que no va voler va ser continuar amb el negoci familiar, això que li agradava la serralleria, la mecànica, i per tant el que va ser anar-se'n a Barcelona. Se'n va anar a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, es va graduar en automàtica, i allà va començar una miqueta la seva revolució personal, o la seva faceta com d'inventor. Amb uns amics, van fer, amb uns companys d'aquesta promoció de l'Escola d'Enginyers, van fer una juguesca, una aposta. Una aposta que es tractava de a veure qui era capaç, evidentment eren enginyers, no era rotllo Willy Fogg, que se'n van fer la volta al món en 80 dies, sinó que qui era capaç d'inventar una màquina que fes cadena on les baules sortissin lligades. Això segurament els hi ve perquè coneixien que a Menorca hi havia una indústria tradicional que era a cavall entre la joieria i la moda, podríem dir, que era fer uns petits moneders que estaven fets com d'una reixeta, com si fos una cota de malla d'aquestes dels cavallers medievals, d'acord?
8: Això em sona haver-ho vist.
9: Això ho feien amb fil de plata i que anaven fent doncs, petites anelles, però després s'havien de soldar, no? S'havien de juntar cadascuna, una a una, i s'havien de soldar. Això és una feina que sobretot feien les dones i que era molt pesada. I van dir, ostres, podem arribar a inventar una màquina on totes aquestes anelles, aquestes baules, vagin sortint ja enganxades les unes amb les altres? Doncs van fer una aposta. I després de treballar-hi, de pensar-hi i de fer-ho amb material totalment de rebuig, amb material de deixalleria...
8: Supersostenible.
9: En aquest cas sí. Doncs el Josep Maria Sans Amills va aconseguir-ho. Va crear una màquina que el que feia era que t'enganxava a aquestes petites baules. Evidentment no la soldava. Sents, eh?
8: Val, és la màquina, eh?
9: Aquesta és la màquina, és aquesta cosa molt steampunk, gairebé, aquest so totalment mecànic. I el que està fent és això, està fent, doblegant el filferro, fent una baula i enganxant-la amb la següent. Això et permet crear una cadena molt llarga. Ara bé, aquí, com que no hi ha soldadura, aquestes primeres cadenes es podien desfer. S'enganxaven, però es podien desfer perquè no hi havia res que fos... sòlid totalment, com podria ser una soldadura. Molt bé, ell té aquesta màquina, se'n torna Montblanc, perquè ha acabat els seus estudis, pren la màquina, evidentment, però no en sap què n'ha de fer. Val? Té una màquina que sap fer cadenes, d'acord? Ell comença, s'estableix com a serraller, crea un negoci propi a Montblanc i, doncs, evidentment, fa les feines de pròpies del serraller. Fins que un dia un veí seu, que vivia gairebé davant per davant, que era pastisser, que tenia una pastisseria just al carrer Major, li va dir, escolta, així parlant de tot i de com fem tu i jo ara, a mi em va molt bé tenir la porta oberta de la pastisseria, de la botiga, perquè així doncs em corre l'aire i de més, però que clar, evidentment, només cal que l'obri una mica que m'entren tot de mosques.
8: La de mosques, clar.
9: Què puc fer? No? O xerrant de tot. I ell, en aquell moment, pam, se li va encendre la llumeta i va dir, ep, jo tinc una màquina que fa cadenes, potser si aquestes cadenes les faig molt llargues i després les ajunto, potser puc arribar a fer una cortina que deixi passar l'aire i que evidentment la gent la pugui separar i pugui entrar, però que les mosques no puguin fer-ho. I doncs el 1928 sembla ser que va ser quan va crear aquesta primera cortina per aquesta pastisseria de Montblanc, per Cala Drogueret, que és una pastisseria doncs, molt coneguda que hi ha just al rovell de l'ou de Montblanc. No va durar gaire aquesta cortina perquè com que et deia que les baules no estaven enganxades, no estaven soldades, es desfeien i es veu que la canalla es va dedicar a desfer-li la pobra cortina al pastisser, però vaja, suposo que com que era com un favor no li deuria cobrar al Josep Maria i doncs mira, deuria quedar com amb una anècdota. Però sí que en aquell moment va ser com el punt d'inflexió, dir, ostres, ara ja sé què em puc fer d'aquesta màquina que fa cadenes, no? Ara puc fer aquestes cadenes, en aquest cas amb filferro, que el que fa és que el 1932 patenti, t'ho dic tal qual, la fabricació con alambre d'una cadena con eslabones indesunibles.
8: Que això serien les cortines de cadenetes.
9: Exacte, amb aquestes cadenes indesunibles, juntades les unes al costat de les altres, acaben esdevenint les cadenes que veiem en portes i en diversos espais, d'acord? I no només això, sinó que després, això estem parlant de l'any 32, un any després, ell té el seu primer fill, Josep Maria Sans Folch, que evidentment, no, al principi no, però després quan ja va tenir edat de decidir què volia ser, el que va decidir va ser seguir en el negoci familiar, seguir amb la serralleria, però també evolucionant la fàbrica a fabricar aquestes cadenes. I no només això, sinó la innovació. El que fa és que a partir del 1957 patenta un procés d'anoditzat de l'alumini. Això el que permet és que les cadenes ja no són de ferro, són d'alumini, pesen menys. A més, amb aquest anoditzat no rovellaven, les podien estar a la intempèrie anys i anys i no passava res, i després encara li podien aplicar determinats colors. I és també a partir d'aquell moment en què s'inicia també una expansió, passen de Montblanc a França, a Itàlia, a Alemanya, a diversos països europeus.
8: Des de Montblanc al Mundo, que fort.
9: Sí, en aquest cas sí. I la gràcia de tot plegat és que gairebé 100 anys després de la creació d'aquesta primera cortina, gairebé 100 anys després de la patent, avui segueixen fent cortines des de Montblanc al món.
8: Uau, brutal, eh? Quina història. Trobo que és d'aquestes allò que els hi poses una mica de drama amorós i et surt una pel·lícula de tot això, de totes aquestes generacions i d'aquest invent.

0: Doncs ja que ens hem posat els dos a buscar coses de cortines de cadeneta, jo t'he de dir que la primera cosa que vaig trobar interessant, així relacionada amb l'art, la cultura, etc., és una expo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, tu que tombes bastant per allí, que es va fer l'any passat i a principis del 24. Era una expo que es deia Una fulla al lloc de l'ull, del Daniel Stickman. Bàsicament el Daniel Stickman és un artista que parla molt sobre contaminació, natura, art, arquitectura, està una mica com en aquest punt, no?, entre la fragilitat dels ecosistemes, fa unes escultures molt fines, fins i tot hi ha material orgànic, i tu em diràs, i ara per què m'expliques tot això? Doncs perquè en aquesta expo al MACBA hi havia tot un entramat de cadenes que eren no només part del relat museològic, museogràfic de l'expo, sinó que formaven part de les pròpies peces. És a dir, el Daniel Stickman va agafar aquesta cortina de cadeneta per generar unes peces, que això era molt xulo, que tu passaves per dins. Clar, sorpresa la meva quan veig que on es van fer, Àlex, les cortines del MACBA?
1: A Montblanc.
0: Correcte. Clar, és que anem de modernos a la ciutat i resulta que les cortines venien del poble. Em va semblar molt interessant veure aquesta peça dins del MACBA i, clar, això em va portar a una altra pregunta que un dia tu i jo ja n'havíem parlat, que és si la cortina com a tal, ara que ja sembla que està en espais artístics, en espais bastant mainstream, si l'hauríem de portar en algun museu i si aquest museu, quin hauria de ser, Àlex?
2: Doncs jo entenc que hauria de ser en aquest cas el Design Hub, no? L'antic museu del disseny, però com que ara som tots molt moderns i els anglicismes ens van, doncs el Design Hub seria, jo crec que seria el lloc ideal, perquè al final crec que està a l'alçada d'alguns dels dissenys de Ricard o d'altres peces que hi tenen cabuda. Potser perquè no ha tingut aquesta projecció d'haver sortit d'una fàbrica del Poble Nou,
0: ha quedat
2: com una miqueta més relegada, no? Però el que deia, o el que estaves dient, no? Realment de Montblanc al món, però literal al món, no? En quants països del món té presència aquest element, que ja no és només, com tu deies, un element funcional, sinó que acaba esdevenint un element arquitectònic més, façanes recobertes
0: artístic.
2: amb aquestes cortines, artístic, com tu ara ens comentaves amb el cas del MACBA o amb la instal·lació que hi ha a la Casa Batlló també a Barcelona. Vaja, és inconcebible, no?, que encara 100 anys després no haguem pogut fer aquest reconeixement en aquests creadors.
0: Sí, potser la característica més important que té, que jo crec que li obriria la porta a l'actual Design Hub, és aquesta atemporalitat, no? Tu li pots donar diferents formes, diferents usos, diferents dissenys, però diguéssim que la idea original acaba sent la mateixa i està perdurant i fa l'efecte que seguirà perdurant, perquè precisament el que s'està fent amb empreses com la que tu ens estaves explicant abans, Àlex, és com donar-li nous girs de significat. Una altra ocasió també molt especial on es van veure les cortines de Montblanc i les va veure, aquí sí, no quatre replegats que anem al MAC va veure coses estranyes, sinó que literalment ho va veure tot el món, va ser quan el 2004 a la gala dels Òscar hi havia unes cortines de Montblanc, ara això em queda molt montblanquia i jo no soc montblanquina.
2: Ja a mi ja m'agrada, però...
0: Hi havia unes cortines de Montblanc decorant aquest espai que literalment estava veient tot el món a temps real, no? Clar, passa de ser una cortina funcional a ser una cortina que està decorant, però també passa a ser un objecte artístic. Saps tu, Àlex, que jo sóc molt fan del que era Pep Espaliu, de les seves obres. Mm. Ja te n'he parlat moltes vegades i tothom que és amic meu algun dia li ha fotut el rotllo amb el Pep Espaliu. Doncs, mirant cortines de cadeneta, un dia vaig fer com un clic molt bèstia amb una obra del Pep Espaliu que es diu Luisa II. És una obra molt bonica, són dues gàbies d'ocells penjades a la paret i aquestes gàbies acaben no tancant-se per sota, sinó que tenen unes cadenes que les fan baixar fins al terra i en el terra es connecten, és a dir, són com dues gàbies connectades. Aquesta obra el Pep Espaliu la va fer, el Pep Espaliu va patir sida, i Luisa era una amiga seva que també patia sida, no? I el que va fer amb aquesta peça és una mena de cant a la cadena. És a dir, estem encadenats aquí dins, en aquesta malaltia, estem interconnectats i a sobre fa aquesta metàfora tan preciosa de la gent no ens vol tocar, no? És com un ocellet que sempre està dins la gàbia, que tu no el pots tocar i ell no deix ser tocat per aquesta cadena. I tu em diràs, vale, la cadena, sí, ok, Anna, vale, pues ara et diré que si te'n vas a buscar la web, que avui en dia seria, a veure, ho dic bé, Crisca Decor? Ho dic bé?
2: Sí, Crisca Decor és la marca, amb la que van...
0: Correcte.
2: Que de fet és una marca que creien l'any 78, vull dir que tampoc és una cosa nova, eh? És una marca que ja té el seu bagatge.
0: Doncs si tu vas a la web i al catàleg de Crisca Decor i busques literalment el modelo de luz Aura, és una peça clavadíssima en aquesta que va fer el Pepe Espaliu. Llavors, a mi em va rebentar el cap quan vaig veure aquesta relació, no?, entre un model funcional de llum fet en cadenes i una obra del Pepe Espaliu. Per què em va petar el cap? Perquè vaig veure realment la versatilitat d'aquestes cadenes i aquesta aplicació artística que està tenint en la contemporaneïtat. Em va semblar molt maco i, evidentment, tothom que ens escolti, per favor, busqueu ja d'allà obres del Pepe Espaliu. Però per no sempre eclipsar amb el Pepe Espaliu, perquè la gent al final es cansarà de mi, també t'he portat una altra obra d'un artista que es diu Carlos Aires, que també està feta amb cadena, però va cap a un altre lloc. I m'agrada explicar-te-la perquè enganxa molt bé amb el que tu ens estaves dient al principi, que les cortines de cadena són aquest espai que separa, però que tu pots obrir, que fa una distinció íntima, però que al final no deixa d'estar obert.
2: És un sí però no.
0: És un sí... Sí, però no m'agrada. Doncs el Carlos Aires em va fer una expo comissariada per Blanca de la Torre i Fernando Gómez, que es deia Estado de Sitio. Llavors, en aquesta expo, bueno, hi havia un fort component social de crítica, política, etc. I en aquesta expo hi havia una peça concretament que es deia Welcome. I és una cortina de cadenes molt gran, de 6 metres i mig per alt i 4 i mig d'ample, on hi ha... no sé com seria la paraula, hi ha impresa, no impresa, queda molt malament això ara.
2: Sí, al final, sí, que cadascuna de les baules pot actuar com a píxel, no? Podríem
0: exacte,
2: dir, es poden imprimir o es poden crear qualsevol de les imatges, simplement això, no? Donant-li un color determinat a cadascuna de les petites baules.
0: M'ha agradat això del píxel, encara m'ha fet pensar més coses. Doncs sí, hi ha reproduïda, impresa, en aquesta macrocortina, la cara del rei emèrit Joan Carles I, i llavors, clar, és a mode de segell, no? Llavors, quan tu arribes davant la cortina fa molta impressió perquè veus allí la cara enorme, no?, amb aquestes faccions que tots reconeixem perquè és quasi bé un símbol popular, la cara del rei en el segell. Ara ja és un símbol popular, però per altres coses en el segell, no? És quelcom molt reconeixible. Però quina és la gràcia d'aquesta obra? Que tu, literalment, obres la cortina i la traspasses. Vindria a ser una mica una metàfora del que va voler ser o creiem que havia d'estar la transició, no? Aquest canvi d'era, aquest canvi d'espai.
2: Aquest sí, però no.
0: Jo és que ja et vaig a riure i ja sabria com en deixaries en alguna. Sí, és aquest sí, però no. Però en qualsevol cas feia una mena de metàfora de canvi d'era, canvi d'espai. Bueno, després ha resultat que Bàrbara Rey tenia moltes coses a dir en aquest canvi d'era, però bé, això ja seria per un altre episodi.
2: No sé si es podria arribar a fer per una banda de la cortina que es veiés no? una imatge, però per l'altra es veiés una altra. Crec que en aquest cas els píxels no s'haurien de fer-ne dues diferents, ho hauríem de preguntar.
0: I mira que tu abans has dit que té un rotllo molt sensual la cortina, que jo no havia pensat, però que és veritat. Ves que aquí no truquem a l'artista i li proposem fer una mena de col·labo. Mira, parlant de col·labos, per acabar... Que la meva llista és llarga, però tampoc em puc enrotllar tant. Saps que jo escolto molta música,
2: sí.
0: Donem gràcies a Déu que hi ha música en aquest món per existir i sobreportar l'existència. T'he portat una cançó que, a veure, diguéssim que no és massa tranquil·leta, és que ara igual et penses que et portaré alguna cosa així com... Clar, que hem parlat dels Oscar, hem parlat del Design Hub, ara et penses que et portaré alguna cosa glamurós. Bueno, a la seva manera, és glamurós.
1: Yeah. Bad girl.
3: Yeah.

0: Cómo me mira, el deseo se le ve. Él me pasa lo que fuma loca. Te. Yo me puse el short, la Jordan en los pies. Pa' moverlo como es. Chulo.
1: Com pots escoltar, això és Chulo. Chulo és un tema que realment la vaig guiar. El primer el va treure sola com a single l'any 2023, però pegó tan duro, com se sol dir, que després el va tornar a treure fent un feat amb la Young Miko i la Tokicha. I està a l'àlbum La Joia, que per cert també podreu veure el documental aviat de La Joia. La cosa és que he escollit Chulo perquè en aquesta poesia tan batguial, si t'hi fixes, la cançó comença dient «La cadena le brilló en l'oscuro». I després la Tokicha, una mica més tard, li contesta dient «Te brilla la cadena i a mi me brillen los grills», que és com aquests diamantets que ara les modernes es posen a les dents. I llavors, clar, hem parlat. Em diràs, què fas, no me la van guiar, estàs bé, Ale?
2: Estic bé, estic expectant de l'explicació.
1: Sí, és molt fàcil. Hem parlat de la part pràctica de les cadenes, l'artística, l'arquitectònica, la de disseny, la decorativa, però és que, clar, jo pensava a casa, quan escoltava aquesta cançó de la Bat Guial, que la cadena també és un símbol com a joia de certes tribus urbanes. O sigui, si algú et porta una cadena d'or, ja saps per on viu, amb qui va. El meu company, que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, sempre m'explica que a l'institut, amb els seus amics, hi havia certes persones que el pique era a veure qui tenia una cadena d'oro més gran i que pesés més, no? Llavors, al final, a mi això em fa pensar que la cadena també acaba sent un símbol total i absolutament identitari que ara... Clar, potser l'havíem relacionat més amb certes cultures, però és que ara, si ets una pseudo-moderna trapera, noia, com la Bat Guial, necessites una cadena. I per això t'he portat Chulo, què et sembla?
2: Em sembla meravellós. No hagués arribat mai a fer aquesta unió de conceptes, no? I també m'acabes de despertar, no? És a dir, potser hauríem de preguntar també si amb aquesta màquina de fer cadenes, no sé si la de l'any 32 o les actuals, també podem arribar a posar-hi un fil d'or, no? I acabar fent cadenes d'or o de plata, no? Podem arribar també a la joieria, seria una altra de les aplicacions d'aquest material.
1: Jo crec que ens ha quedat moníssim, deixem-ho aquí, perquè ha quedat molt ben tancadet, això.

0: Hòstia, sóc imbècil i m'he deixat la cortina oberta.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres

0: 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: En sèrie.
3: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
2: Les millors ficcions.
3: Els millors relats.
2: Les estrenes més espectaculars.
3: El retorn de les sèries més esperades.
2: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
3: En sèrie, amb l'Ali Giner.
4: Molt benvinguts a aquest inici de temporada de l'En sèrie, que comença amb vagues al sector educatiu, però la bona notícia és que les cartelleres venen plenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
5: Single them to open the door, they'll not shoot you. Understand?
4: I ho fem des d'aquest dimarts amb la cinquena temporada de Fauda a Netflix.
6: Everybody on the ground, now.
7: Over there, go down, now, now, you too.
6: On the ground.
7: Go over there.
8: Llévame hasta tu jefe.
7: Sit, sit, don't worry.
8: Está abajo, abajo.
7: Okay.
4: Torna aquesta sèrie descarnada de suspens on un agent israelià d'elit va darrere la pista d'un combatent palestí a qui donava per mort.
9: No he cogido chaqueta.
10: ¿No hace fresco?
9: Pero no quiero tener calor.
10: Eres un aburrido.
9: ¿Hemos perdido la magia?
10: Te has vuelto un aburrido.
4: També aquest dimarts a Filmin s'estrena Babies.
10: ¿Ese es el bebé?
11: Un segundo, por favor.
4: L'esperança d'una parella als seus 30 es posa a prova al patir múltiples avortaments espontanis. Mentre s'enfronten a un dolor inimaginable, el seu vincle creix amb humor, calidesa i amor inquebrantable.
12: 26 d'octubre de 1979. Esperé años este preciso momento.
13: Desde este momento, lo nombro director interino de la Agencia Central de Inteligencia de Corea.
4: Des de dimecres a Disney Plus arriba la segona temporada de Made in Korea.
12: ¿Qué le parece si usted y yo cruzamos el río Han juntos?
4: Torna aquest drama criminal coreà que s'ambienta en la turbulenta dècada de 1970. La sèrie segueix un oficial de l'Agència Central d'Intel·ligència de Corea durant el dia i narcotraficant per la nit, i a un fiscal dedicat a combatre la corrupció.
14: Has llamado a 000. ¿Puedes contarme qué emergencia tienes?
10: Decía que había que llamar para pedir ayuda. Estoy perdida y no sé cómo voy a volver a casa.
14: No pasa nada, has hecho bien.
4: A Apple TV y arriba Causa Abierta.
14: Me llamo Ian. ¿Cómo te llamas? ¿Me lo dices?
10: Sara.
14: Sara.
10: O tal vez Max. No lo sé.
14: ¿Has dicho Max? ¿Lo repites, por favor?
10: No lo sé.
14: ¿Otra vez?
10: No lo sé. Quizás sea Max.
4: La vida d'un detectiu de policia es va esmoronar fa 10 anys quan la seva filla desapareix sense deixar rastre. De sobte, però, rep una trucada demanant ajuda d'una jove que ell creu que és la seva filla. Davant aquest fet, no s'aturarà davant de res per trobar-la i reunir la seva família, costi el que costi.
15: My husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book, now it's my turn.
16: My turn is yet to win me the Nobel.
15: The Nobel? Are you joking? Honey!
16: Not at all.
4: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus La Mujer Miniatura.
15: This is the top secret project you've been working on.
16: Ah! Oh no, Lindy.
4: La ficció examina els equilibris de poder d'una parella després d'un accident tecnològic que provoca la crisi definitiva en la seva relació. La protagonista s'encongeix per un experiment del seu marit.
17: ¿Qué es lo que quería contarnos?
15: Todo.
4: Aquest dijous a Netflix hi arriba

0: prowadzę śledztwo w sprawie śmierci Micheliny Badury.
1: I també aquest dijous trobem a Sky Showtime la segona temporada de Lazos Mortales.
2: Wszystkiego najlepszego.
1: En aquesta segona entrega, la sèrie narra la història d'una jove antropòloga i un periodista. L'assassinat d'un estudiant d'arquitectura destapa un modus operandi amb inquietants similituds amb els crims d'un assassí en sèrie que actualment compleix condemna.
3: Soy Tigantao. Remar, como la vida, se basa en realizar reajustes constantes. Y cuando lo consigues, debe acompañarnos. La decisión inesperada de otra persona.
4: Queremos hacerle unas preguntas sobre su marido.
3: Te lo arrebata todo.
1: Encara aquest dijous, a Netflix s'hi estrena La Timonel.
5: ¡Eres nueva! Sé que este instituto puede asustar, pero la gente es bastante maja.
6: ¿Sabes qué es?
3: Ilústrame.
6: Es para chicas que buscan diversión.
3: Tú evítalo, a toda costa.
1: Una jove esportista de 16 anys, amb un prometedor futur, el veu truncat per un escàndol familiar. Obligada a mudar-se a la costa est, espera poder començar de zero, però l'arribada descobreix que no tan sols és la noia nova, sinó que també està condemnada a quedar-se a terra ferma.
7: Mi amor, ¿estás 100% segura que quieres hacer esto?
3: Sí.
1: Arribem a divendres, a Amazon Prime s'hi estrena El Juicio.
8: Abusaron de mí. Carlos Huerta, sí se llama.
9: Su papá tiene toda la lana del mundo.
7: Pero me apena mucho molestarlo, pero hubo un problema entre mi hija Andrea y Carlos, su hijo.
10: Quiero ofrecerte una disculpa.
7: Lo que pasó fue algo grave.
1: Es tracta d'una sèrie judicial inspirada en fets reals en la que un pare i la seva filla busquen justícia contra un sistema fallit després que la jove hagi estat abusada sexualment.
11: Felicitaciones, nos enteramos de la nominación.
8: Lástima que no todo es perfecto.
12: No tiene pulso. Entra en paro.
8: Se va.
1: A Netflix també divendres hi arriba En Coma.
8: Hoy mismo esa paciente dona su corazón.
13: Yo sé que usted me está escuchando. Yo soy Anabel, la paciente que está en UCI.
8: Usted no está loco. Por favor, ayúdenme. Hay alguien que quiere sacarme el corazón. ¿Es usted o soy yo?
1: Una jove entra en coma després de patir un violent incident. Un infermer que, sent els esperits, haurà d'intentar mantenir-la en vida abans que els seus enemics la trobin.
14: Shall we plot how to take the new season by storm? I have schemed to rebuild our reputation.
1: I finalment, l'última proposta de la setmana ens situa a Movistar Plus amb la segona temporada de Los Forcit.
15: One piece of the secret cannot stay buried. Hiding away.
1: En aquesta entrega, la família protagonista haurà d'enfrontar-se a un món on el desig, el deure i l'ambició topen de forma cada cop més perillosa.
16: Son tiempos convulsos.
1: Arribem ara sí a la recomanació de l'ensèrie i en aquest inici de temporada toca fer un repàs de la tercera temporada de La Casa del Dragón.
17: Aquí no estàs a salvo. Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad.
1: A grans trets, la tercera entrega de la preqüela de Joc de Trons ha superat sens dubte la segona temporada, però tampoc ho tenia difícil. Ens expliquem. Si bé és cert que millora pel que fa a les dosis d'acció, enfrontaments i el desplegament visual dels dracs, la sèrie continua deixant-nos aquella amarga sensació que s'està allargant el xiclet de manera innecessària.
17: El peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
16: Poco a poco, bocado a bocado, estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
1: I és que, després d'un inici molt prometedor, tornem a episodis de calma tediosa i on les trames de conspiracions i traïcions no li arriben ni a la sola de la sabata a la seva predecessora. És cert que analitzant Joc de Trons tampoc són tot flors i violes, deixant de banda el polèmic final, en general, el magnetisme dels seus personatges aconseguia suplir els episodis més fluixos.
16: Has llegado lejos, pero sigues sin saber quién eres.
1: Però no tot és avorrit en aquesta nova entrega de La Casa del Dragón, ni molt menys. Els últims capítols de la temporada aconsegueixen recuperar el to i, com ja ens tenen acostumats, els seus creadors ens auguren una quarta i darrera temporada espectacular.
17: No te advertí que acabaries així.
1: Diríem que, en definitiva, aquesta tercera entrega té com a punts forts seqüències visuals impressionants, més que en cap altra temporada, gràcies en gran part a una major presència dels dracs en pantalla. I sí, insistim, la sèrie recupera força tràgica i tensió política en la seva pugna pel tro de ferro, però el problema continua sent la manca de ritme en els seus episodis intermitjos, amb subtrames denses i amb diàlegs massa pesats.
18: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo y no debería.
1: L'única esperança que ens queda ara, després d'un final immillorable, és pensar que quan torni la sèrie amb la seva quarta temporada el 2028 ja no tindrem la sensació d'estar esperant les grans seqüències d'aquesta trama.
19: Se ha permitido que mis enemigos reúnan fuerzas.
1: I és que, per bé o per mal, la batalla del darrer capítol, de la que no en farem cap spoiler, marca, sens dubte, l'inici del descens de la Casa Targaryen, on cada nou episodi haurà de costar-nos per força el desenllaç de la Danza de Dragones. Això sí, haurem d'esperar 2 anys per comprovar-ho. Mentrestant, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera entrega.
20: ¿Quiénes sois?
21: Unos pobres servidores de la Ciudadela.
20: ¿Sí?
21: Llevamos estos cuervos a Puerto Blanco.
20: Estáis en tierras de la reina. Si queréis pasar, tendréis que abjurar del usurpador, hincar la rodilla y jurar lealtad a su alteza, la verdadera reina, Rhaenyra Targaryen.
21: Abjuramos del usurpador y juramos lealtad a Rhaenyra Targaryen. Vamos, amigo. Así podremos retomar nuestro camino.
20: Te ha dicho que te arrodilles.
21: ¡Que os follen!
22: Solo basura.
21: Disculpadle, es muy testarudo.
20: ¡Están con Aegon! ¡Pasadlos por la espada!
21: ¡No! Es vuestro día de suerte.
22: ¡Por favor!
21: La razón por la que no quiere jurar lealtad a Rhaenyra es porque es Aegon Targaryen.
22: Esa es... ¿A qué estás jugando? Siempre de chanta.
20: ¿Es cierto?
22: No, no, claro que no es. Es mentira.
21: Lo purificó el dragón de Rhaenys con fuego de su dragón en reposo del grajo.
22: Mi compañero es un fabuloso
21: cómico.
22: Soy
21: el consejero.
22: Que se jacta de arañas por diversión. ¡Esos son putas mentiras!
20: Uno de los dos miente.
21: Su corona.
22: No.
20: Preciosa melena.
23: Decapitadlos. La reina nos dará una buena recompensa.
21: Disculpadme, pero eso os costaría la cabeza. Es el pretendiente al trono. Seguro que os pagarán lo que pidáis por entregarnos a ambos, a la reina, como prisioneros.
1: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, hola. Què tal, com estàs, cocodril? Passa, passa. Molt benvingut al club. Aquí la radio i el seu màgic món de sensacions. Amb la teva música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Sí, aquí està novament el teu amic, després de tants anys, el Cocodrolo, per reconciliar-te amb coses del teu passat. Fins i tot per augmentar l'autoestima, que bona falta ens fa tots, eh? Per reconèixer-te a tu mateix i a la teva història.

0: saps, nena, ja ets tota una senyoreta. Va ser un one hit wonder, un intèrpret d'un únic èxit, almenys entre nosaltres, però meravellós. Peter Skinner. Anys més tard, els Mocedades van fer una adaptació al castellà prou digna, però la peça és original de la primavera del 1973. D'aquell primer amor. D'aquella primera il·lusió. Del My Love. D'aquella primera passió. I del primer petó. Segurament un record, un bon record, és un trosset de l'ahir que s'ha oblidat d'anar-se'n. Tu també encara recordes el teu primer amor? Diuen que no s'oblida mai, i ens ho deien abans de viure'l, abans de que ens passés. I ara, que el que ha passat és el temps, tant de temps, hem comprovat que tenien raó. I és que la música mai arriba sola. Quan et confies, apareixen els records. Aquest també és un programa de records de ràdio. I al meu costat, un gran radiofonista, que també s'ha fet molt popular fent televisió. Però jo sé que la seva vida ha estat la ràdio, sempre, fins i tot abans de dedicar-s'hi. Tenim fil directe amb el seu estudi a Sevilla. Ja t'imagines qui és?
1: Carlos Herrera. Hola, Carlos.
2: Hola, Albert. Sabes la alegría que me da estar en esta casa y contigo, que eres un amigo de corazón de hace muchísimos años.
1: Pero, Carlos, ¿cuáles podrían ser tus primeros recuerdos de radio de antes de ser profesional?
2: Pues mira, yo, mis recuerdos de la radio antes de ser profesional son los de un consumado oyente de radio. La radio me fascinaba, la radio musical concretamente más, porque era más joven, y por lo tanto me gustaba toda la radio. Pero en la radio musical en Barcelona se hacían maravillas. Y tú te acuerdas como yo, porque somos de la Quinta. A mí me entusiasmaba escuchar cuando llegaba a casa, si llegaba a tiempo, el Clan de la Una de Pallardó, y al Mil por Mil de Pallardó en Juventud, que era mi obsesión.
1: Vamos a recordar la voz de Pallardó al Mil por Mil. Un auténtico lujo tenerlo ahora en el programa, aquí en el Coco, con su talento y su música.
3: Y mucho dala, hay mucha música. Hay que buscarla. Música al mil por mil.

0: My Love, de Paul McCartney. Original de la primavera del 1973, la cançó més especial per al company Carlos Herrera. És també una de les meves més especials. En realitat, ja ho he explicat més d'una vegada. Va ser el disc, el primer regal d'amor que em van fer. Algú va dir: potser per al món no ets ningú, però per algú tu ets tot un món.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Reinventant-nos tot el passat. Reivindicant el valor del temps viscut. Passejant per la vida. Recuperant il·lusions. Compartint emocions. Amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. En realitat, la majoria de les cançons dels Cocos estan molt més en el teu cor que en el teu cap. La pròxima la decideix l'arxiu de contestador automàtic.
2: Hola, m'agrada molt el vostre programa. Tens una veu preciosa per darrere, sempre t'he escoltat, i el que dius aixeca la moral a tope. Als meus fills també els agrada molt la música de la meva època. M'agradaria sentir Salvado per la campana dels Vigis, que me recorda l'època del doble cero, del trocadero, de la ruleta, bueno, en fin, de tota aquesta època. I m'encanta. Records, soc Janet.
1: Doncs gràcies, Janet, perquè el que tu m'has dit a mi també m'ha aixecat la moral. M'has parlat d'algunes discoteques emblemàtiques dels anys 70 a Barcelona i especialment voldria detenir-me abans d'escoltar la cançó que ens proposes en el Trocadero, perquè va ser la primera boat, la primera discoteca que vaig trepitjar la meva vida amb només 13 anys, és a dir, que em faltaven 5 per entrar oficialment. Però, en fi, sempre m'havien dit que semblava més gran del que realment aparentava i vam anar amb uns amics. Em sembla que de tota la colla només n'hi havia un que tenia l'edat. Ja sabeu que llavors, a principis dels 70, de tant en tant feien redades i la poli demanava els DNIs i trucaven els teus pares i t'enganxaven dins de la discoteca. I en qualsevol cas feia molta por qualsevol contacte que poguessis tenir amb aquella poli gris, no? Però bueno, aquella primera tarda no va passar res de desagradable, al contrari. Jo recordo l'al·lucinada que vaig tenir quan, evidentment, un dia que ens escapàvem i que pagàvem entrada, vam anar a les 6 en punt de la tarda d'un divendres, tan bon punt van obrir la sala, per poder estar fins al final, no? Fins que ens fessin fora. I a l'entrar hi havia música d'ambient i poca llum. Al cap d'una estona, quan es va començar a animar aquella gran sala Trocadero, malauradament avui convertida en un supermercat, i que abans de ser discoteca havia sigut una gran piscina, a Travessera de Gràcia, entre Passeig de Sant Joan i Bailèn, doncs clar, tenia molts desnivells, era molt gran i que havien més de 2.000 persones. Després, al cap d'uns anys, vaig tenir l'oportunitat de treballar-hi molt, tant com a presentador com a discjòquei en festes que vam muntar abans de que existís el Cocodril Club. Ja fèiem sessions revival gràcies a les facilitats que ens donava el Trocadero. Bé, però aquella primera tarda, quan es va començar a animar, de cop i volta, es van posar en marxa totes les llums de la sala.

que es va fer durant els primers mesos de Trocadero, que llavors era la discoteca més guai i més gran de Barcelona, a principis dels anys 70, coincidint amb la sintonia de l'obertura de l'òpera musical Tommy. M'imagino totes aquelles llums, totes aquelles sensacions al recuperar aquesta música.

Aquesta era l'obertura de l'òpera musical Tommy, original del 1969, amb la firma dels Genials The Who. Imagineu-vos això, sonant a tota castanya, amb uns bafles que donaven molt bona qualitat de so, la primera vegada que jo vaig entrar a una boat, a la gran discoteca Trocadero. Era també l'obertura de les seves sessions, amb efectes de llums impressionants, espectaculars. Vaig tenir l'oportunitat de conèixer els primers DJs de Trocadero, els amics Josep Maria Felip, Fede Sardà, sí, sí, el famós propietari de la sala Ludegas de Barcelona, i també el primer de tots, en Josep Maria Cussó, que vam recuperar gràcies a les noves tecnologies, gràcies al Facebook, fa alguns anys, des d'Austràlia. Una abraçada, Josep Maria, perquè sé que gràcies també a la connexió amb internet escoltes el programa sempre que pots, des de tan lluny, des de l'altra banda del món, des d'Austràlia, no? Per cert, que ara hi ha dues pàgines al Facebook dedicades a Trocadero amb molt poc material. Ja sabeu que abans no era tan fàcil com ara fer fotos, ni molt menys vídeos, no existien els vídeos. Però, en fi, tots els que tenim algun record de Trocadero hem anat col·laborant i hem anat posant algunes fotos i, sobretot, els records, els testimonis dels amics. Aquella primera vegada que vaig entrar, recordo que m'acompanyava el meu amic Carles Blasco, un de la colla. Estic molt content també d'haver-lo

recuperat a través del Facebook i de saber que ocupa un càrrec important a la seva vida. Que les coses li han anat bé. Una abraçada, Carles. I aquí està la cançó que ens demanava la Janet per al contestador automàtic. Robin Gibb dels Bee Gees en solitari, Salvado por la campana. Robin, que malauradament moria el 20 de maig de 2012 als 62 anys, víctima d'un càncer.

Diving by the Bell, que aquí es va dir salvado por la campana. M'imagino que alguna vegada tu també t'hi has trobat en aquesta circumstància. Sí, era Robin Gibb dels Bee Gees en solitari. Ai, la memòria és la cartera de la bellesa i cal omplir-la ben sovint. Estàs girant un vell i estimat vinil del 1973 a 33 revolucions per minut. És una de les meves especials.

0: Has reconegut a Cat Stevens en aquesta oblidada cançó del 1973 anomenada The Heart? Ei, imagina't el que vulguis. Estàs a la ràdio. El mitjà de comunicació més entranyable, el més veterà, el que més estimula la teva imaginació i l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. No crec que hi hagi més, res més poderós a la vida que estimar i recordar. Perquè allò que s'oblida és com si mai hagués existit. Crec que no hi ha res més trist que oblidar. L'actor còmic Toni Albà, sí, el rei del Polònia i de molts altres personatges, està al meu costat. M'agradaria molt saber, Toni, quina podria ser la que podríem anomenar la cançó de la teva vida?
1: Jo penso que hi ha moltíssimes cançons que moltes cançons que t'emocionen, no? Moltíssimes. I, a més, en diferents estils, perquè a mi m'agrada molt l'òpera, per exemple, hi ha moltes cançons que m'agraden, en Es un dorma, m'encanten molts trossos, m'encanten trossos de la Traviata, això és en el món de l'òpera, però en el pop, per exemple, doncs m'agrada moltíssim, jo què sé, jo sóc fan dels professionals, dels que ho fan ben fet, i el Michael Jackson, per exemple, és un tio, a mi m'importa un bled el que hagin dit d'ell i tal, però és un tio que, hòstia, dius, quines barrabassades més grosses que feia cantant, perquè feia moltes animalades i molta música i molt ben composat i no sé, però també m'agrada, jo què sé, jo per exemple, si n'hagués d'escollir una, doncs diria, potser sóc un tòpic, un clàssic, l'Imagine dels Beatles, perquè va ser una de les primeres que vaig sentir, no, la primera de tot va ser Mother, my dear, del disc blanc, sí. Tot el disc blanc, perquè va ser el primer que vaig escoltar dels Beatles.

0: Quin bon rotllo que m'ha donat recuperar aquest Martha, My Dear del disc blanc doble dels Beatles, que ara feia molt de temps que no compartíem aquí el programa. Ha estat gràcies a la proposta de l'actor Toni Albà, el rei del Polònia de TV3. Era una de les seves especials. Però quina és la teva? M'agradaria molt compartir els teus records particulars en forma de música. Posa't en contacte amb el Coco. Pots fer-ho enviant-me un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Quina cançó tens desitjos de compartir perquè sempre t'ha semblat extraordinària? Quina vols comprovar que ja no és capaç de fer-te pupa? Quina sonava a propet de la teva orelleta en un dels millors moments de la teva vida? Si ho prefereixes, també pots deixar-me públicament el teu missatge, la teva proposta musical, al grup del Facebook del programa, que és Cocodril Club, agrega-t'hi. Allò està molt distret. Les 24 hores del dia i de la nit està ple de bons amics que ens faciliten amb les seves publicacions bons records.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I és que, com va dir Igor Stravinsky, el compositor i director d'orquestra rus, no n'hi ha prou en sentir la música. A més, s'ha de veure. Trasllada't on vulguis amb la música dels Cocos. Deixa't portar. La pròxima proposta del contestador automàtic t'ajuda a aconseguir-ho.
2: Hola, Albert. Mira, m'agradaria sentir una cançó dels Crosby, Stills & Nash, el Marrakech Express. Em porta molt bons records. Gràcies i endavant.

0: Estem en ruta per al fantàstic Marrakech Express. Finals dels anys 60, David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash. Una altra meravella, però quin bon rotllo! Aquesta peça instrumental que està entrant es diu La noche es maravillosa. I saps qui l'està tocant? Doncs són els Sirex. Des dels seus inicis. Fa més o menys 50 anys. Un dels pocs temes instrumentals d'ells que es va publicar. I que sovint utilitzem de sintonia aquí al programa. Sí, sí, la noche és maravillosa, es deia. Algú va dir que la nit és la meitat de la vida i va afegir que és la millor meitat. La veritat és que els que treballem sovint de nit ens adonem que les persones són diferents. La mateixa persona no és la mateixa de matinada, amb bon ambient, amb bona música de cocodrils, amb alguna copeta, que a les 10 del matí en el seu despatx. Jo crec que la gent és més sincera, la nit. És més bona gent. I sens dubte és més simpàtica, més agradable. Ei! Quina marxeta més guapa, eh? Ja saps que fa alguns anys es va publicar el llibre 50 anys de Sirex. Un dels seus autors és l'Àlex Oró, company escriptor i també company periodista de televisió.
1: M'hauries de destacar una cançó del repertori dels Sirex a la que li tinguis un carinyo especial i dir-me per què.
2: Jo, n'hi ha una que m'agrada, és Yo Grito.
1: Yo Grito, clar, és que és molt bona.
2: Yo Grito, a mi m'agrada...
1: És que això era música garaje abans de que s'inventés.
2: Això, a mi, perquè jo vinc una mica de la onda mod, i llavors és potser la cançó més mod que tenen els Sirex, és la més rabiosa, és un crit de ràbia juvenil. Yo Grito, Yo Grito perquè m'escuchen, és allò, hòstia, és que no ens foteu cas.
1: Sí, senyor.
2: Té tot això. Aquesta m'agrada molt.

Jo grito! Sirex en els seus inicis. La preferida del Sirex per l'autor del seu llibre biogràfic 50 anys de Sirex, el company Àlex Oró. Aquesta és una de les cançons que Joan Manuel Serrat va incloure en el seu àlbum Material Sensible. Si no fa...

0: Ahir, la seva germana em va dir que ens havia deixat el meu amic, el meu company, Joan Carles Homs. Era de la colla. Ens vam conèixer, que jo tenia 14 anys. Des de llavors, havíem estat amics. I després vam coincidir per feina molt sovint, també perquè ell va voler dedicar-se més tard a la ràdio, va ser locutor. La seva gran part de trajectòria la va fer a Andorra, concretament a Ràdio Valira, que ara és una de les moltes emissores que emet aquest programa. Segur que hi ha amics que ens estan escoltant ara des d'Andorra que el coneixien, perquè hi va viure bastants anys. Després va fer produccions audiovisuals. Si em permeteu, i per això està cantant Joan Manuel Serrat, recuperaré un fragment d'àudio de quan ell va entrar en antena i en cadena dins del programa que jo feia quan va sortir aquest disc d'en Serrat, els Malla Musicals, a la cadena 13. Era el 7 de setembre de 1989. En Joan Manuel estava en directe al meu costat i jo vaig convidar tots els meus corresponsals de les diferents emissores de la cadena 13 a que entressin amb una pregunta cada un.
1: Cadena 13, Ràdio Valira, Andorra, 98.1. Joan Carles Homs, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Endavant, Andorra. Bona Vinga, tarda. Joan Carles.
2: Som-hi. A mi m'encantaria que en Joan Manuel Serrat ens parlés una mica del videoclip que ha tret per reforçar aquest treball material.
1: Sí, que li ha costat molt, eh?
2: Sí, sí. Això anava a dir. Joan Manuel Serrat és l'home dels metratges?
3: Jo n'he fet dos. He fet un aquí a Barcelona amb la gent d'Animàtica, fent servir una mica tot el que és el treball de sintètic, que és, diguéssim, el clip de Barcelona i jo, que és més sèrio. Després n'hi ha una altra que és una estripada més forta.
2: Molt forta, molt.
3: Sí, però molt divertida també. I són com 40 o 50 personatges que evidentment tots els personatges els faig jo.
2: Gràcies per acomiadar-te. Només Joan Manel o Joan Manuel?
3: No, en català és Joan Manuel, però també nosaltres al barri diem Joan Manel tota la vida, no?
2: Ok.
0: Joan Carles Homs, el company, l'amic. Era això del setembre del 1989. Ja ho veus, Joan Carles, encara avui t'he fet treballar una mica, eh? Una abraçada molt forta allà on siguis. Aquell dia en Joan Manuel Serrat va venir a la ràdio a presentar-nos el seu àlbum Material Sensible.
4: Per construir un vell somni.
0: Aquesta era una altra de les peces.
4: El primer que cal és estar despert.
0: Per construir un vell somni.
4: M'aferma a perdur les brides.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

Radio Montornès 91.2 FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Radio Montornès 91.2 FM.

0: ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

no estic de tornada enlloc. I no és que hagi perdut el tren, és que estic jugant com un nen. I m'agrada el joc

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: 33, un tercio.
2: ¿Es un programa musical?
1: No.
2: ¿Es un programa de libros?
1: Pues no.
2: ¿Es un programa de cine, de series?
1: Pues tampoco.
2: ¿Entonces qué es?
1: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
2: ¿Y bien?
1: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornés.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Soc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital.
5: Cada dilluns a la una del migdia a Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès.
6: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
6: La ràdio d'aquí.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat. Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra.

Esteu escoltant Spy Lounge.

0: Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Hola, benvinguts, benvingudes a una nova edició d'Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Pete Velasco, Lee Berry, Silvia Donati, Parlor Greens, entre molts altres. Comencem, i el tema que obre aquesta selecció a Espai d'avui és Savoir Faire de Bully Nuts.

so much more.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat. Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxán. Au, ja m'acaba.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: escoltant Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

0: Ràdio Montornès. Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.